Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort, impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol,

0: del 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Anirien jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, tauler, sense tauler. A mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit d'especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Bon, què tal, com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i neixen noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides en família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys,
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, i hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades no. I tot i així la propera vegada que jugues se n'oblida, o sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: Uf, no, a mi em... Ui, lo de les normes ho porto fatal, eh? Per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
2: I també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram, doncs ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada d'emigrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, a partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o d'augment perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. Nosaltres per això vam votar en aquest sentit, vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos, no vam voler enganyar ningú. Tanmateix, puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde, perquè malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta d'una banda les restes d'espermatozoides, per tant és un aspecte cabdal, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres la recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025, havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clota i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forés, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila,
0: vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests troncs calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui per ser dimecres ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Star Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que esteu organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Ja no sé a qui saludo. I pronunciar el meu nom.
0: Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament de els seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, el perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls, i com a novetat aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
8: Fins demà.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emunt Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que el cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar en el seu cas l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es, por, si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta filiació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'ha d'aplicar a posterior.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de dir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, digues, perdona, digues.
2: No, que la relació és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar a nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè, clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas, a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, mm-hmm. les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat, que fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, fiscalia de menors també, però és tot. Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no l'estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hèrcula, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs per Itàlia, no? Semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passar a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera, o sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... Estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i és que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, que és un tema clar, que és complicat. No?
0: Aquí ve l'última...
2: Aquí no és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió. Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè... Tot forma part del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet l'extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? No hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes per a sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: Bona tarda.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que si no tenim terreny, on el farem? Aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir, i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, que és rascar, que és cavar, que és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I això, doncs, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris, que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones de, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que sobretot, com deies, Marc, és donar ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, i han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Han passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota, jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges, ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe, a partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no? Cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus. Exacte. Que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermellor una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i... No és una cosa que hem estudiat, ni hem analitzat a fons, ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que, mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí. Sí, sí. No, uh-huh. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va... anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, mm-hmm. és que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara mm-hmm. ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme de activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests mm-hmm. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt això. Mm-hmm. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Mm-hmm. Llavors, a nivell d'activitat sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: duren
10: a ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant, doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais, i les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 8:15 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això evidentment a la gent que treballem a despatxos o així no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. Ostres. Perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica en mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.

sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.
3: He perdut un del qualque i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu porteu bé això, no?
1: Sí, sí, ho portem. Sí, ho portem
0: perquè
1: bé. Sí.
0: He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té, més, no té massa més complicació, són colors, números
1: sí, i ja. Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sempre allò, hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara...
1: És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí. La zona comú.
0: Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí, no vull dir res, però potser sí que ho sabrem.
0: Què diuen els oients en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1, és a dir, que no anàvem mal encaminades, I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Es pot entendre perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val, bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro milles.
1: Jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània de Cardedeu i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo,
1: mira,
0: Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé. És
0: escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió.
0: Sí.
1: És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo si mirant a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs sí? dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és així com de multiactivitats, que està molt bé, el recomano també, per grups grans, que és molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som amb la segona etapa. Ens hem arrencat des de Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
0: Ui,
4: això
0: sí,
4: quan
0: sí,
4: ets
0: sí.
4: molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'estop és un joc molt accessible que el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? Poses en un nom de persona, color, animal, país. I llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para. I a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
0: Clar.
1: I qui les ompli totes diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
0: Doncs
1: i res.
0: Doncs sí, aprofiteu i fer unes recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem apuntant.
1: Exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que quan marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Murdoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara al juliol ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si veia alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Mira, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat, tu ja n'has fet algun.
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No, al costat d'una paret, doncs la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació, si pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament,
2: Antonio.
0: L'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són al final acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als bon dia. Nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant massaig com a nivell més popular, com... Bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé. Avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portbell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també, doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes, i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols, bueno, ara escoltàvem lo dels murdocus, i efectivament ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més, eh? Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb Les batalles de Barcelona, i una mica aniria per aquí.
5: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint, doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre, o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen: què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
6: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
5: Sí,
6: amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i alguna, bueno, algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
5: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
6: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert, o una sèrie d'autors amb què se sent còmode, i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors, i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara, i aquí qui no.
5: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil, la canalla més petita o més juvenil, llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres, aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
6: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai el romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
4: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
6: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 1, nou és més... Bueno, n'hi ha, es ven molt, no? Perquè trien molt el, els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no? Que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Ai, que monos.
6: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i on nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo hem vist diverses vegades lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o, ah, o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges, de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil, llibres, bueno, posats de totes les maneres i a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i amb mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu, i... sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades en aquí, hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
6: Sí, home, és el que intentem, a més, tenir no només de totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I llavors amb les, també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és, nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
5: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
6: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va dir, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
5: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
6: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira a la platja, que també se la van deixar i també l'hem tret.
4: Però que la gent se deixa un munt de coses.
6: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües.
4: Ah, que bo!
6: Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixar, els tens un temps i si no dius, bueno, pues mira, ja els faig servir.
5: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes maneres cudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
6: No, sí que m'emporto uns quants, coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió que era el de Los Asquerosos. Mm-hmm. Ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. Mm-hmm. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Uh-huh. M'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
5: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
6: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a mal agost, tal, però les setmanes que hi som, mm-hmm, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. Uh-huh. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem molts llibres, i també han sigut uns mesos complicats, uh-huh, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
5: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
6: Igualment, bones vacances.
5: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
4: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies, Manel Parrer.
5: Gràcies, fins demà.
4: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la vila closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, en la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat, ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del Castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus a la muntanya, i les serretes de la serra són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: i caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res, ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una placa. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del CUP, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, l'alberg. I per l'altre cantó, té, com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien porta, porta. Ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de sufro al pensar que el destino logró separarnos. I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Si fa un moment veiem el Portal de Mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el Portal de Vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Genillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han sabut representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat, també fèiem, i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5, Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: 50, eh? 50, sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són
3: sempre
4: coses
3: entenem.
4: Que hem de crear i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, vull fer un sàndwich de, a vés de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi ben el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta.
3: Uh-huh.
4: I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens, ho tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto de seguida portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te. Abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent. Però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: perquè
4: no, no,
3: al final
4: no.
3: És el que
4: puc agafar el bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, uh-huh. I l'amaneixo com la salsa de barbareixos, exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: Sí, sí, sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, sí, sí, sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil. L'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: Clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí, sí.
3: En qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català. Vinga.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul, que omplirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
3: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals, i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà, adéu.

0: I l'Accent Busto posa en les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a Jocs de Taula és l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan eren petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que quan...
0: O encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que ressonaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te les deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat i realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també, abans potser el tema videojocs no era tan potent i ens passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic, no?
1: Sí, berenant, esmorzant, a tots moments allà davant de la tele, que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie.
1: Sí, clar. Al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Les 9 i 33 minuts, us ho dèiem fa un moment, celebrem l'any Gaudí, i en aquest cas, a títol Sant Boià, doncs, home, celebrem també una iniciativa fantàstica i brutal que crec que ens provarà a totes i a tots, i és que l'Ajuntament de Sant Boi i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu s'han unit per commemorar, doncs, aquest any Gaudí amb una programació conjunta d'activitats. Per tal de donar-li valor, que és important donar-li valor precisament al que tenim, al que som i al que volem ser, donar-li valor sobretot també al que es mereix aquest centenari de la mort de l'arquitecte modernista i d'aquesta manera també reforçar els vincles amb el territori, promoure el patrimoni local amb unes propostes molt atractives que inclouen rutes, tallers, exposicions, activitats educatives i familiars, etc, etc. Però per fer-ho com Déu mana, avui hem convidat, tenim aquí amb nosaltres el responsable de captació de fons i projectes del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, en Francesc Garreta. Molt bon dia, Francesc, benvingut a la República Santboiana.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Se't veu cara de cofoi, de content, de dir estem celebrant enguany una cosa molt xula.
1: Home, mira, jo no sóc fill de Sant Boi, però ja fa 10 anys que hi treballo, i cada vegada, cada dia descobreixo una raó més per estar orgullós de Sant Boi.
0: Veus?
1: No? I, curiosament, el modernisme i Gaudí, que em sembla que encara tenim molts veïns i veïnes que no en són del tot conscients, és un motiu d'aquests.
0: Jo t'he de dir, en honor a la veritat, i no és per fer-me el pinxo, però és que és així, I tu entendràs que aquestes coses passen. Quan jo era jovenet, ja pots veure que d'això fa

0: molts i molts anys, els de Sant Boi ja sabíem, o almenys intuíem, o ens deien la gent gran de Sant Boi, ei, aquí dins, en aquest recinte, hi ha elements gaudinians que venen per la part dels deixebles d'en Gaudí o del mateix Gaudí. I ens explicaven moltes coses, vull dir, que és cert que sent l'any Gaudí això s'ha de treure, s'ha d'explicar bé i tal, però que Sant Boi jo crec que sempre ha estat conscient, de tindre, i evidentment la proximitat amb la colònia Güell, etc, no?
1: Efectivament. De fet, com més estudies la persona Gaudí i la seva obra, vas descobrint molts enllaços amb Sant Boi. Un importantíssim, la majoria dels treballadors que fan les seves grans obres, el Parc Güell, etc, són de Sant Boi. És a dir, Sant Boi està present en l'obra de Gaudí perquè hi està la força de treball i el talent de la seva gent, no? Això està més que documentat, aquesta proximitat amb la colònia, però després d'aquest comentari que fas, no? Aquest recinte tan particular, com és el recinte de l'antic manicomi de Sant Boi, no?
0: Correcte.
1: Aquest nom que li ha donat a la ciutat com un lloc dintre de l'imaginari col·lectiu català, doncs és també un espai que amaga moltes coses, entre elles aquest jardí, que li hem dit jardí invisible.
0: Sí, invisible, ben trobat.
1: Home,
0: ben
1: perquè, trobat. Clar, teníem aquests murs, a mi m'agrada molt, perquè ja a vegades la societat intenta fer murs per tancar, i després la societat troba fronteres, no? Fa com una... Diu, sempre hi ha algun forat per on colar-se, i la gent de Sant Boi,
0: correcte,
1: aquest mur, l'heu saltat mil vegades, no?
0: Moltes vegades, i per diferents excuses. La pilota ha anat a parar a l'altra banda, o pel que sigui, doncs ens volem córrer una aventura. Això de petitons,
1: Molta gent que diu, jo anava al teatre, o anava al cinema, o anava a la piscina dintre el recinte,
0: no? No t'ho perdis, i fins i tot a jugar a tenis.
1: Imagina't.
0: I hi havia una pista de tenis fantàstica, però és cert, el tema del teatre és cert... Sí, i tant que sí.
1: A mi m'encanta perquè hi ha gent fanàtica que diu, hem de construir murs perquè la gent de fora no vingui. I jo dic, escolta, les fronteres són membranes i la vida,
0: correcte,
1: està allà on transiten les idees, no?
0: Correcte.
1: I Gaudí d'això també en sabia molt, perquè Gaudí, alguns es pensen que era l'arquitecte dels burgesos, de la gent rica, però Gaudí en totes les seves obres també té una obra social, no? A la Sagrada Família...
0: De ben segur.
1: Quina és la primera peça acabada de la Sagrada Família? Les escoles pels fills dels treballadors,
0: sí,
1: no?
0: Sí, senyor.
1: Per tant,
0: sí, senyor.
1: Nosaltres, com a Sant Joan de Déu, ens encanta parlar d'aquest Gaudí, que és una arquitecta, però sobretot també que és una persona amb una mirada social, amb una mirada humana, no? Que mira també aquell que té menys mentre es treballa també per aquell que té més.
0: Correcte, perquè al final s'aproxima directament, no anava a dir-te molt, no, directament al que és, ell anomena l'obra de Déu, a l'univers, la natura, perquè al final vol imitar la natura, no? I tu ho has dit molt bé, persona senzilla que viu d'una manera senzillíssima, no? Al final ell ho demostra amb tot, no?
1: Clar, i explora a través del treball, a través de l'arquitectura, la possibilitat d'ocupar un lloc en el món, no? Que a mi també,
0: correcte,
1: em sembla que aquesta és una de les coses que diem. Ostres, Sant Boi, alguns diuen, a la perifèria de Barcelona, bueno, o Barcelona al costat de Sant Boi, si m'entens, no?
0: Ben vist, Francesc.
1: O la persona amb malaltia mental, com a la perifèria de...
0: Sí.
1: Bueno, o qui en recorda,
0: clar,
1: que allò que ens uneix és la vulnerabilitat, no? Per tant, a mi em sembla que tenim un any per commemorar a un personatge, però també per reconnectar amb nosaltres mateixos i reivindicar tot allò de valor que li podem aportar als veïns i veïnes.
0: I si s'escau, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, i fer-lo més nostre. Més
1: que
0: nostre, de dir, escolta, que el Gaudí també és nostre, no? Que
1: efectivament.
0: No és la Sagrada Família, no és... És moltes coses, no, Gaudí?
1: I aquest modernisme, no, Gaudí, com a ambaixador d'un moviment arquitectònic que també busca una manera que comentaves tu, no? Aquest llenguatge més orgànic, de connexió amb la naturalesa, d'entendre una cosa que ara van dient els experts, no? La salut també té a veure amb els espais on vivim, amb l'urbanisme, amb l'arquitectura.
0: Totalment.
1: I això,
0: totalment.
1: Una ciutat com Sant Boi, i per això també tant el Parc Sanitari com l'Ajuntament, dèiem, commemorem conjuntament aquest centenari, perquè ens diu també alguna cosa de que les ciutats les hem de fer habitables i les fem les persones que les vivim.
0: Correcte, correcte. Escolta'm, un any, doncs, per redescobrir Gaudí, ara en parlarem de tot plegat, perquè hi ha una programació molt àmplia de rutes, tallers, exposicions, activitats escolars, propostes familiars i accions participatives. Deixa'm dir, anem a pams, que hi, parlàvem d'un triple objectiu, es deia també una mica amb la informació de tot plegat. El projecte per celebrar l'any Gaudí, doncs, neix amb un triple objectiu. Antoni Gaudí, difondre la figura i el pensament de Gaudí des d'una mirada contemporània, és a dir, ens actualitzem el personatge. Després, el tema del jardí invisible, que tu explicaves molt bé, donar a conèixer espais singulars com aquest jardí invisible al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un conjunt arquitectònic que les darreres investigacions vinculen, doncs, del tot amb l'entorn creatiu de l'arquitecte. Com dèiem abans, si bé ja se sospitava, doncs ara està molt més clar. I, finalment, el modernisme. Reivindicar el modernisme que va arrelar a Sant Boi a principi del segle XX, en llocs com el Parc de Marianau i la Torre de la Miranda, aquella torre que deus conèixer tu també, Francesc.
1: Efectivament.
0: Tan gaudinià tot plegat, no? I obres de Ramon Fonseré, que era deixeble del Gaudí, com aquesta torre que dèiem, les manifestacions del modernisme estiuenc, les fàbriques com Can Massellera, una sèrie d'elements que al final han format part sempre de nosaltres i que hi són. I a partir d'aquí, una àmplia programació que, si et sembla, jo ja ho sé que de ben segur no tindríem temps de fer-ho tot, però no sé si, encara que sigui de manera molt resumida, Francesc, podem explicar els principals punts d'interès d'aquesta agenda.
1: Mira, jo crec que potser la primera cosa que hem de fer perquè la gent no se'ns perdi és dir-los que tenim una pàgina web,
0: sí,
1: que és Any Gaudí Sant Boi,
0: sobretot,
1: on ja tenen l'agenda. Només el mes de maig hi ha 11 activitats programades.
0: Imagina,
1: per tant, es diu ràpid, però això són gairebé una activitat cada dos dies, no? I és una oferta variada. Tenim, per aquest primer objectiu que dèiem, de redescobrir Gaudí, algun cicle de conferències, principalment liderades des del Museu de Sant Boi. Després tenim tallers de caràcter més familiar i participatius, com podem trobar ara un taller que serà aquest dia 7 de maig, aquest dijous.
0: Aquest dijous passaran coses.
1: Aquest dijous en passen moltes, les coses de Sant Boi. En aquest cas, al casal de barri de la Ciutat Cooperativa. I després tallers de rutes per anar descobrint el que comentaves tu, el patrimoni en els jardins, però també aquest patrimoni urbà en els carrers, no? Can Massellera, jo trobo que és interessantíssim de dir, una fàbrica que avui és punt de trobada i de reunió dels veïns, dinamitzador de la ciutat, no? Abans ho era des de la producció industrial, ara ho és des de la creació de teixit social i comunitari, no? Aleshores, en aquest sentit, la referència de la pàgina web perquè ells poden trobar...
0: Important, la pàgina web, torna-la a repetir, però nosaltres la penjarem a les xarxes.
1: Any Gaudí Sant Boi.
0: Any Gaudí Sant Boi.
1: La majoria de les activitats demanen inscripció, hi ha la passarel·la directa, però és per una qüestió de controlar els aforaments i saber que tothom hi serà i s'hi trobarà benvingut, no? I després també tenim algunes d'aquestes activitats que ens conviden a conèixer, en particular el Jardí Invisible en el recinte del Parc Sanitari, i en aquest cas hi trobeu visites guiades tant al jardí com a una exposició que han fet usuaris i usuàries al recinte per reinterpretar i descobrir què s'hi amaga en aquest conjunt arquitectònic.
0: Recordem, deixem que m'aturi un moment aquí, que aquests fantàstics bancs modernistes de trencadís que més o menys tenim en la memòria les santboianes i santboians de quan visitem el parc sanitari, doncs que haurien estat l'embrió dels bancs del Parc Güell, que no és poca cosa.
1: És que quan la gent pregunta, bueno, i aquest jardí exactament quina relació té amb Gaudí?
0: Clar, clar.
1: Què ha descobert en aquest cas l'arquitecte David Agulló, que ja ha fet la seva tesi doctoral? Ell va impressionar-se en un primer moment, com qualsevol veí veïna que diu això, recorda Gaudí, i després, a partir d'anar explorant, el que va descobrir és que tots els elements que hi ha en el jardí són previs a les grans obres de Gaudí.
0: Sí,
1: i que això ha esdevingut un terreny d'assaig, un laboratori on es provaven les solucions. Aleshores, els bancs que tenim són una evolució fins a arribar a la solució definitiva del banc aplicat al Parc Güell. Però també un element extraordinari. Encara avui estem construint la Sagrada Família, però la solució de la nau central, el primer lloc on s'aplica i s'assaja és el Jardí Invisible. Per tant, tenim un tros de la Sagrada Família abans de que la Sagrada Família estigui acabada.
0: Brutal. I a més, segurament, amb un valor afegit que tu entendràs perfectament, que probablement hi van treballar i van estar treballant i col·laborant amb aquests projectes de laboratori, gent que tenien problemes de malalties mentals i que això els ajudava també a participar, a fer coses i a obrir la ment, no?
1: I tal, no, si fixa't que aquest és un element importantíssim i que justifica que el Parc Sanitari celebri l'any Gaudí. Amb aquest jardí arriba a l'estat espanyol i a Catalunya la psiquiatria més moderna que es feia a Europa.
0: Més oberta de ment, de tot.
1: En dèiem l'ergoteràpia. Davant d'aquelles mirades que pensaven la persona amb trastorn mental com una persona no útil, alguns psiquiatres comencen a dir, a través de l'ocupació del temps amb sentit, en lloc de deambular... recuperem la dignitat de la persona sent útil, no?
0: Se senten útils ho és tot per la persona sentir-se útil.
1: I al dintre del recinte
0: i la creativitat que significa
1: taller de fusteria, taller de
0: forja,
1: paleteria, de forja, etc. I per tant, en l'obra del jardí hi veiem barrejat l'expertesa del professional que treballava amb Gaudí amb la habilitat emergent del pacient que a través de l'ocupació i de la formació aprenia oficis, no? Això em sembla que és una
0: extraordinari, extraordinari. Molt bé, doncs, Francesc, més coses a l'agenda. A veure si tenim temps de que puguem explicar el màxim possible d'activitats.
1: Sí, mira, ara penso aquí per pensar aquestes conferències que trobareu en el Museu de Sant Boi, el mateix dia 21. Tenim una conferència entorn de la llum, el color i l'arquitectura del Temple de Sagrada Família, no? Portat aquí a través de la Pilar Aldana, o trobareu també la conferència d'en David Agulló, precisament l'arquitecte que ha fet la tesi doctoral sobre el Jardí Invisible, el dia 14 de maig, també al mateix museu. Aquesta part, diguem, la part més acadèmica, no? Potser una altra gent que diu, bueno, jo el que vull és conèixer de prop i que m'expliquin el patrimoni. Doncs el dia 10 de maig tenim un itinerari guiat pel Parc de Marianao i la Miranda, que ho farà la Maria Lladó, i després el dia 29 de maig, ja més a finals de mes, un altre itinerari que són els camins de Gaudí a través del casc urbà del Jardí Invisible, a través de la Vanessa Martín. Aquest, jo diria, són elements. I després l'altra part, els tallers. Dèiem aquest taller de trencadís aquest dijous a la ciutat cooperativa al Casal de Barri.
0: Hosti, que xulo, això.
1: Molt interessant. I després repetim a Can Castells també un altre taller de trencadís en família el dia 23 de maig.
0: Molt bé, fantàstic, per entendre també el mecanisme i aquesta nova manera de construir i sobretot de convertir una façana, un banc, qualsevol element, per senzill que sigui, en una obra d'art, no?
1: Bueno, el trencadís recupera material de rebuig per donar-li una vida nova.
0: L'efecte del reciclatge aquí, també.
1: Maca, no? Aleshores, a vegades pensem que hem descobert la sopa d'all.
0: Sí.
1: Diu, no.
0: És l'aprofitament.
1: Fa 100 anys enrere ja hi havia algú que diu, d'aquella peça aparentment trencada em puc emergir una cosa
0: clar
1: nova,
0: sí,
1: no?
0: Clar que sí.
1: Hi ha aquella tècnica japonesa que a la gent li agrada molt, de dir, quan es trenca una tassa la reconstrueixen i la lliguen amb or, no? Doncs el trencadís és una opció més modesta, si m'ho permet d'una altra manera, però que quan la veiem aplicada en qualsevol element arquitectònic ens commou ens arriba, no? Per tant, i una metàfora també del trencadís,
0: no?
1: Quantes històries humanes aparentment trencades, som capaços de reconstruir quan acompanyem, quan generem vincle, quan generem comunitat, no? I a mi em sembla que tant l'Ajuntament com el Parc de la commemoració de l'any Gaudí també volem que sigui una commemoració per fer comunitat, per fer família, per fer amistat. Jo vinc del món de la salut mental i sempre que tinc ocasió i em deixeu, m'agrada dir, mireu, quan algú pregunta, però què puc fer jo per la meva salut mental, pel meu benestar emocional? I tots els estudis, tots els experts diuen la mateixa cosa, els vincles, les relacions, la confiança, l'amistat, no? Aleshores, si allò que ens protegeix i ens fa bé és tenir relacions sòlides de confiança i de complicitat, allò que ens emmalalteix és la soledat no desitjada, hem volgut fer un programa d'activitats que ens connecti i ens regali la possibilitat de fer vincle.
0: Escolta, i per més metàfores que deies del trencadís, que en trobaríem moltes, però una mica també allò del caos, del que és trencat, de l'explosió, del caos, al final sorgeix la bellesa, no?
1: I davant de la desesperació, l'oportunitat, no?
0: L'oportunitat de reparar, de que cada peça tingui un protagonisme?
1: De reconstruir-nos,
0: sí.
1: Moltes vegades
0: sí,
1: sí. És reinventar-nos,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: És tornar enrere, trobar un lloc nou des d'on ocupar l'espai, ocupar el món, i de relacionar-nos amb els altres i amb nosaltres mateixos, no? Que també el jardí, el del parc, però també el de Marianao, els jardins públics sí. També són espais de reconnexió amb un
0: no, escolta, mateix. I moltes façanes de carrers molt antics i emblemàtics de Sant Boi, on hi pots veure forjats, esgrafiats, que diuen ceràmica de colors, arcs, etcètera, etcètera, no? Que tenen, són testimonis d'una època i, fixa-t'hi bé, d'unes intencions, de la intenció de voler donar també això, de fer prevaldre i de donar testimoni d'un modernisme que bé, que també ho volia cadascú a casa seva.
1: Ara em feies pensar i dir, home, qualsevol veïna de Sant Boi que vulgui dir com puc celebrar jo l'any sí. Gaudí ara mateix, dic,
0: pues,
1: escolta, quan diem volem pel carrer, aixequem la mirada.
0: Ara
1: que anem
0: sí,
1: sempre
0: senyor.
1: Mirant la pantalla
0: sí.
1: Del mòbil,
0: sí.
1: Aixequem la mirada i mirem aquestes façanes, veiem aquests clar. Espais que és patrimoni, que és cultura, que és art, a l'abast de tots, està al carrer,
0: sí,
1: és
0: senyor.
1: Gratuït. A vegades dius, no, els museus, les entrades, però si tenim l'art que ens envaeix
0: sí.
1: I ens envolta, no?
0: Aquí saps què diem, Francesc, moltes vegades, com d'important és badar.
1: Home, m'encanta.
0: Badar. Aquest verb tan nostrat que de vegades diem, bueno, qui bada? El despistat? No, badar, perquè si t'atures i et poses a badar per qualsevol cosa, normalment acabes descobrint coses que ni te n'adonaves qui eren.
1: Alguns experts diuen que descansar
0: sí.
1: No és l'activitat de no fer res, és de fer coses diferents. I badar, potser avui és la
0: sí.
1: Millor manera de descansar, no?
0: Sí,
1: d'aquest ritme accelerat de
0: sí,
1: la producció,
0: sí.
1: del que diran, del like, de l'escroll infinit, ostres, regalar-nos l'oportunitat d'aturar-nos.
0: Sí, senyor.
1: De fer coses no fent res, no?
0: I, això és extraordinari.
1: I badar per la ciutat és una manera de fer...
0: Molt
1: de
0: bé.
1: Cuidar-te i de cuidar els altres, perquè quan
0: així
1: veus
0: mateix.
1: El que tenim, sí, comparteixes
0: sí.
1: Més.
0: Sí, senyor. Escolta'm, va, a veure si hi ha alguna activitat més que vulguis assenyalar. Nosaltres, al llarg d'aquesta temporada, anirem explicant les diferents activitats en el moment que pertoquen. Però per destacar alguna més...
1: Mira, estava pensant... Bueno, jo perquè totes m'agraden molt,
0: sí.
1: I perquè el museu... Desconec-lo molt sovint que la gent de Sant Boi s'apropa al museu, sé que tenen una programació interessantíssima, però jo diria
0: coses,
1: redescobrim sí. El museu perquè venen farcits, especialment aquest mes de maig, i passen, moltes coses. Aleshores, veia aquí una xerrada que no havien comentat, però que busca les similituds entre Cuba i Sant Boi. Saps que Sant Boi també té aquesta mirada sempre des de la regidoria de cooperació
0: sí,
1: i solidaritat,
0: sí.
1: No? De dir quins links tenim amb altres comunitats de fora. En aquest cas, aquesta xerrada també em sembla que
0: molt
1: és una opció
0: molt
1: interessant.
0: Després hi ha un tema, i perdona, a mi m'agrada que de tant en tant ens anem aturant, perquè crec que hi ha matisos que cal... Allò que dèiem dels oficis i de la tradició, que moltes persones de Sant Boi van participar a la construcció, per exemple, de la cripta de la colònia Güell, doncs a través del que sabien de la seva experiència, dels seus oficis, i que una mica també conèixer aquests oficis, alguns d'ells desapareguts, també és un valor que cal doncs posar al damunt de la taula, no? I més en un any com és l'any Gaudí.
1: Sí, perquè a veure, comentàvem abans, no? És a dir, l'ocupació amb sentit del propi temps
0: sí.
1: És un actiu que ens dona un lloc en la comunitat, no? Que Gaudí s'apropés en un territori que en aquella època Sant Boi era molt lluny, eh? Vull dir que diuen que havies d'agafar el carrilet, havies
0: segur,
1: de creuar el riu,
0: però...
1: etcètera, no? I trobar un talent i una activitat i voler-la fer al costat de persones que aparentment, diguem, eren rebuig, no? Era, pensa que la història del doctor Pujades,
0: sí,
1: que arriba aquí
0: sí,
1: a Sant Boi, arriba expulsat de la ciutat de Barcelona. Això hi ha gent que no ho sap,
0: sí,
1: no? Però...
0: Quasi vés-te'n a l'exili. No?
1: Completament. Dius, ella tenia el carrer Canudo, el casc antic de Barcelona,
0: sí, sí.
1: I el governador li diu que ell i els seus malalts han de marxar, i aleshores se'n va exiliat i troba un espai aquí, a l'antic convent de monges de
0: sí, sí,
1: aquí,
0: sí.
1: Sant Boi, i s'instal·la
0: sí, sí.
1: Aquí. aquí, no? I aleshores creix aquest espai de 7 hectàrees, que és el recinte manicomanial de sí. Sant Joan de Déu, i creen una petita ciutat dins de la ciutat, no? Com una colònia industrial.
0: Sí, i tenim... jo l'anomeno un oasi, com un oasi. Un oasi de moltes coses, perquè... precisament el fet de que alguns d'aquests elements importants estiguin dins del parc sanitari els ha defensat davant de moltes coses que passen sovint, que van desapareixent edificis, que la gent malmeta, que de vegades han hagut problemes de... Doncs potser el fet de que alguns d'aquests elements estiguin precisament dins del parc sanitari ha estat un element de protecció.
1: Efectivament, completament. I un element, jo diria, de comunió entre una gent com eren els pacients que els havíem exposat i d'una obra que, com que era terreny d'assaig, potser no estava cridada a sobreviure en el temps,
0: clar,
1: no? Imagina't. I en canvi aquest jardí era l'espai de gaudi dels pacients.
0: Sí.
1: Era un espai de reconstrucció, perquè també en la hipòtesi de treball és que aquest jardí era un actiu per la salut dels pacients, perquè fixa't que en aquest recinte emmurallat, el punt més alt que permetia veure l'exterior era precisament el templet que hi ha al capdamunt del conjunt arquitectònic.
0: Sí, senyor,
1: no? Per tant,
0: sí, senyor.
1: També era un espai de gaudi. I un jardí que avui el veureu dessecat, però que estava dins d'un llac, perquè aquest és un jardí que era una cova cascada, no? I també l'aigua, com a element de regeneració i de salut...
0: L'aigua en moviment, important aquí, que hi hagi un moviment i que estigui a prop de la gent i que... No?
1: I després té el jardí també una inspiració, diguem, si voldem, més mística.
0: Sí.
1: Tenia una cripta dedicada a la Verge de Lourdes, que ho sabeu, que és aquesta verge que s'associa als miracles en l'àmbit de la salut,
0: sí,
1: no?
0: Senyor.
1: I per tant també era una proclama a posar un patrimoni al servei del més vulnerable, no? I a mi això em sembla que és molt interessant. En el món de la salut, l'art ha estat sempre un actiu present, no? Però moltes vegades ha semblat que era algo complementari. I en canvi avui l'Organització Mundial de la Salut li demana a tots els governs del món que explorin una cosa que en diuen les arts en salut. Com incorporar l'art a l'atenció sanitària millora els resultats en la recuperació i en la salut de les persones.
0: I l'efecte creativitat, insisteixo, no només el Gaudí, algú doncs que d'això de la creativitat ningú li havia d'explicar res, perquè segurament és un dels grans genis que tenen la creativitat com a valor, sinó que en la salut mental, com d'important ha estat sempre la creativitat, deixar que la gent s'expressin i aprofitar aquesta creativitat.
1: Clar, perquè a vegades pensa que ens comuniquem principalment, com estem fent ara tu i jo, a través de la paraula, no?
0: Sí.
1: Però que el llenguatge verbal i el llenguatge escrit també té limitacions.
0: Clar,
1: tenim paraules per dir coses, però hi ha experiències de vida que tenen una intensitat, una força, que no hi ha paraules que les puguin contenir, no?
0: Correcte.
1: I per tant, la pintura, la música, el teatre, l'art en general ens permet magnificar la comunicació entre nosaltres i explicar-nos coses, transmetre'ns informació que amb les paraules ens quedem curts.
0: Brutal, fantàstic. Et sentim parlar, Francesc, i quines ganes que tenim de gaudir, d'en gaudir. I de fer-ho amb la consciència, la responsabilitat i l'estima cap a una geografia que és molt nostra, la geografia gaudiniana dins de Sant Boi. Fixa't que ho anomeno geografia, no? Perquè amb tota la dimensió que comporta això, no? La petjada d'Antoni Gaudí, vaja, a Sant Boi, que enguany, celebrant l'any Gaudí, ho tornem a posar en relleu. Doncs al final es tracta d'això, d'unir forces al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu amb l'Ajuntament de Sant Boi i donar-li el valor que es mereix. Escolta'm, Francesc, badarem més que mai, hem de badar i hem de aprofitar aquest any Gaudí, que crec que val molt i molt la pena. I doncs molt agraïts de que hagis invertit el teu temps amb nosaltres.
1: A vosaltres per donar-nos aquest espai. La programació s'allarga fins a final d'any.
0: Sí, senyor.
1: Tenim temps a badar, però aprofitem-la.
0: Sí, senyor.
1: I encantats que ens vingueu a conèixer tant en el Parc Sanitari, l'espai del Jardí Invisible, com la resta del patrimoni que tenim al conjunt de la ciutat.
0: De ben segur que ho farem d'aquesta manera i ja t'ho dic, anirem explicant més coses. Moltes gràcies, Francesc Garreta, que vagi molt bé i que tinguis tu també un bon any Gaudí.
1: Moltes gràcies i visca la República.
0: Gràcies.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
5: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
6: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
7: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
8: De la ciutat cooperativa.
9: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Amb ritme, proximitat i bon humor.
5: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
3: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Les 9 i 37 minuts, això és la partitura de la República, ho esteu escoltant. Molt bon dia, doctor Peris, Ricard Peris.
1: Bon dia, Maleu, bon dia, Sant Boi.
0: Torno a recordar el de sempre, només és doctor els divendres.
1: Els divendres, sí, sí, sí.
0: Però bé, no? Vull dir,
1: bé,
0: xulo.
1: Espero que tothom...
0: Escolta'm una cosa.
1: Aixecat i amb l'orella passada.
0: He començat hòstia, de manera molt xula,
1: sí.
0: I evidentment, evidentment amb una prova del que ve a continuació, jo crec que més que suficient perquè sapiguem que estem parlant d'alguna cosa potent. Tu fes els honors.
1: I que no
0: doctor.
1: És la primera vegada que,
0: no és la primera
1: que
0: vegada.
1: Ens visita.
0: Fes els honors.
1: Benvingut, Carlos Maestro.
2: Molt bon dia. Oh, què tal? Com esteu?
0: Bon dia.
2: Molt agraït d'estar aquí.
0: Benvingut un cop més a la República Santboià.
2: Moltes gràcies. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres un altre
1: Hem
2: cop.
1: Hem volgut començar amb una cançó que es diu sí. Ego i que en aquests moments està sonant molt.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Per això l'hem volgut fer tota.
2: Sí, sí, moltes gràcies, de veritat.
1: Si d'alguna manera, doncs...
0: Home, jo crec que val la pena. Moltes vegades es queixa la gent de dir, bueno, escolta, xerreu, però deixeu les cançons a mitges.
2: Senceres,
0: no?
2: Antigament sí que s'agraïa molt també, no? Quan no estava tot el tema de l'Spotify i els MP3 i tal,
1: correcte.
2: Que molta gent el que feia era gravar les cançons, no? Al casset, no? Li donaven el rec i el play,
0: sí.
2: No? Jo era molt petit, però me'n
0: sí,
2: recordo
0: no?
2: d'això, que no, que no hable el comentarista, que si no,
0: sí,
2: me fastidia la canció.
0: De piratejar, escolta'm.
1: És el que hi havia.
2: Era, sí, sí, no n'hi havia ni Spotify ni res, no? Era la manera de piratejar la cançó
0: sí,
2: una
0: senyor.
2: Mica, no?
0: Sí, sí,
1: teníem
0: sí.
1: radiofórmules, vull dir...
0: és veritat, és així.
2: Sí, sí.
0: Ricard, has fet els honors, però encara en tens més.
1: Sí. Bé, ja sabem per on anem sempre.
2: Que és... Miedo me dais,
1: més no? Que... No, més l'entrevista.
0: No,
1: que
0: va.
2: No, guai.
0: A qui ens agrada xerrar?
2: Sí, a mi em va la gresca, A mi em va la gresca, o sigui que...
1: No, jo volia fer... A veure, Amadeu i jo sempre intentem fer una mica de retrospectiva de,
2: perfecte.
1: De la persona, de l'artista que
2: Genial.
1: Ens visita, no? I una miqueta... Va, així és ràpid.
2: Sí, sí,
1: com
2: dispara,
1: comença?
2: Dispara.
1: Com comença, Carlos Maestro?
2: Uau, com comença? Pues va començar als 12 anys, que era un nen que pues, anava amb els seus pares pel carrer, anava per les Rambles de Rambla Catalunya,
0: sí.
2: I es va topar amb un músic de carrer.
0: Ja.
2: I em recordo que era hivern, estàvem molt a prop de les festes de Nadal, i feia molt fred, tal, bueno, pues, anàvem caminant per allà, ja estaven les llumetes posades, sí. Tal, lo típic. I vam veure aquest músic de carrer i, clar, jo em vaig quedar parat allà i ens van quedar, doncs, jo què sé, com 10-15 minuts mirant uh-huh. doncs, l'espectacle que sí, estava sí. fent el noi. I a mi em va impactar tant que vaig dir, ostres, a mi jo vull tocar la guitarra com fa aquest noi, no?
0: Com fa aquest home.
2: I aquell Nadal doncs, jo vaig demanar la guitarreta als meus sí. pares i sí, sí, va caure la guitarreta.
0: Va triomfar aquell músic per sobre dels Pare Noels que hi havia.
2: Totalment, no? Totalment. Sí, és que...
0: Va ser el teu Pare Noel, diguéssim.
2: El meu Pare Noel va ser, sí, l'inspirador,
1: Què s'ha fet d'aquella guitarra?
2: No, encara la tinc.
1: Encara
2: la tinc, sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. La primera guitarra s'ha de conservar o sí. intentar conservar si es pot, no? En el meu cas he pogut i la veritat que sí, la tinc allà com rotllo relíquia,
0: no,
2: saps?
0: Clar, això, no.
2: Sí, és una passada. I és una guitarra espanyola la més cutre que n'hi ha segurament al mercat, però jo, bueno, per mi té un
1: valor increïble.
2: Un valor, clar, és incalculable, no? La veritat que és molt maco. I la tinc allà com guardadeta, molt bé, molt bé.
1: Tu t'has format musicalment o...?
2: Tot és autodidacta. Sí que m'he... Clar, és que avui en dia és molt fàcil conformar-te perquè si vols aprendre, tota la informació està allà, està a internet, i si ets una persona que té moltes pues, ganes d'aprendre, pues, tu pues, ho pots fer. I jo sóc una mica culo inquieto. Llavors sí que m'he format, però no de manera igual oficial. O sigui, això d'anar a una escola de so, per exemple, o anar, doncs, jo què sé, a l'ESMUC o coses així, no. Sempre ho he fet de manera autodidacta i he tingut la sort de poder estar rodejat de persones, de professionals de la indústria uh-huh. doncs, molt bons, com pot ser, jo què sé, Jordi Armengol,
0: sí,
2: que és família
0: sí.
2: I bueno, és tot bueno. un professional que és un productor doncs, de gent, Lluís sí. Jacques, Manuel Carrasco,
1: sí,
2: Manolo Garcia.
1: I tant.
2: Llavors, clar, he pogut aprendre moltíssim d'ell, continuo aprenent d'ell i d'altres persones que són del sector. I això, pues, mira, és una manera també d'aprendre a l'antiga.
0: Però creure-s'ho és molt important, i ell s'ho va creure des del primer moment. No, és veritat, perquè...
1: No, és que jo una mica, una mica veient la producció, veient-la i escoltant, vull dir, la producció d'Ego i les altres també, es nota una producció molt acurada.
2: Moltes gràcies,
1: es veu una producció molt acurada.
2: Gràcies.
1: Tu ja saps que el pop-rock a vegades és perillós.
2: Sí, si et passes una miqueta de la línia, pot ser que, pues, que tinguis, pues, així una miqueta com... pues, masses guitarres que fa una mica de soroll. Sí, és complicat. Has de trobar l'equilibri una miqueta.
1: Un excés de bateria.
2: Sí, també, també. Bueno, la bateria sempre és més agraïda que no les guitarres. Mira que jo sóc guitarrista, evidentment, clar, i jo vaig començar amb la guitarra. Però sí que és veritat que amb el tema de guitarres elèctriques, distorsions i tot això, els guitarristes, no sé, tenim com l'enfermetat de sempre de pujar el volum i d'estar per sobre de tothom, no? Llavors, si ens passem, pues, llavors el que és la mescla, no? El que és el mix queda molt desequilibrat.
0: Ja, molt bé. Però, bueno. Escolta, ell ja va començar, ho recordàvem, te'n recordes del Carmín?
1: Sí.
0: Just abans, clar... just abans de la pandèmia llença com aquell que res el single i comença a rebentar d'entrada amb 100.000 baixades, digue-li com vulguis,
2: va ser
0: reproduccions,
1: realment.
0: I clar, per això ja et deia, tu ja comences és increïble. Que t'ho creus,
2: va ser, la veritat que va ser molt, molt raro, perquè van començar això el 19, va ser prepandèmia, però rozando el larguero, que es diu, o sigui, van sortir en el pitjor moment, perquè va ser presentar el projecte i de sobte, als pocs mesos, confinament, i va ser com, vale, algo que ha pasado, no? Però sí, la veritat que va ser increïble. Jo crec que també va influir això, o sigui, el fet de que vam treure el single i als pocs mesos vam fer lo del tema, o sigui, va passar tot això del Covid i tal, clar, la gent com es quedava a casa, va haver-hi com un pic també molt de consum, de moltes de cançons i de contingut, multimèdia.
0: I de voler descobrir coses noves, no? Molt important.
2: Tenia molt de temps lliure.
0: Molt important.
2: Llavors jo crec que això també va afavorir una miqueta, pues, en aquest llançament, no?, que va ser el primer. Però molt contents. O sigui, clar, va ser increïble, de sobte.
0: Home, un tret de sortida ja amb èxit.
2: Sí, va estar molt bé. I després ja vam poder fer la presentació a la Sala Bikini, que va ser també molt, molt guai. Vam fer Sold Out, va ser
0: Razmataz,
2: Luz de Gas,
0: Déu-n'hi-do,
2: Club Savage.
0: Escolta, a Razmataz jo he escoltat a una llegenda a Jethro Tull, d'acord? Amb Dalt a Tomatito, el vam portar aquí, d'aquí ens va enviar cap allà i vam anar allà, te'n recordes?
1: Sí.
0: Compte,
2: No, Rat
0: estàs parlant d'un lloc emblemàtic,
2: És molt guai, sí, home, és mític, bueno. És mític. Bueno, qualsevol...
1: Jo soc que l'ha conegut al carrer Princesa.
0: Sí.
2: Uau, això sí que és un privilegi,
0: Però entenem, no?, que al final jo crec que hi ha l'energia, ara semblarà per a ciència, això, tio, però hi ha l'energia aquella, no, dels grans...
2: Bienvenidos a Cuarto Milenio, no?
0: No, que ei, que et contamina una mica, sí o no? Que sí?
2: Totalment, totalment d'acord. O sigui, el que és la música en directe i quan tu tens l'oportunitat de poder, pues, això, tenir l'artista, en aquest cas, pues, en el mateix lloc, no? Que no sigui tot per ordinador o per plataformes, la veritat que es nota. O sigui, n'hi ha com... És com gairebé diria així, com física quàntica, no?
0: Sí,
2: és una mena de connexió que no se sap explicar, no?
1: Sí. Què t'anava a dir? Estàs a punt de treure un nou treball.
2: Correcte. A la setmana vinent, el dia 29, divendres, sortirà un nou single que es diu No voy a caer.
0: No voy a caer.
2: Sí. Vinga. I, bueno, farem pues, llançaments durant cada mes. Cada mes farem un.
0: Val.
2: Fins complir el que és tot l'àlbum, i jo crec que de cara a l'octubre, novembre...
0: Estàs parlant de 11, 12 cançons?
2: Gairebé, gairebé. Si comptem les col·laboracions i tot això, segurament
0: sí. Home, t'ho dic perquè ens haurem d'esperar un any per tindre-ho tot.
2: No, però compta que a l'octubre, novembre, ja tindrem el que és tot l'àlbum, el segon d'estudi, i ja pues, el confinarem allà ben ficadet.
1: El fareu en físic?
2: A mi m'agradaria. De fet, porto molt de temps donant-li voltes a fer les còpies amb vinil, perquè jo sóc un superfan del vinil. Tinc tots els vinils dels meus pares, o sigui, els tinc allà a casa, tinc el tocadiscos dels meus pares que té els mateixos anys que tinc jo, saps? I el van comprar el mateix any que jo vaig néixer, llavors el tinc jo allà a casa i tinc tota la col·lecció dels meus pares, més la que jo m'estic fent, que vaig, pues, jo comprant per allà, que sé, els Encants de Barcelona, que no sé què... Llavors, sí, soc molt fan de pues això, del vinil, del so, perquè és tot analògic.
0: Ho dèiem d'aquella manera, no? Ha tret un plàstic, dèiem, no?
2: Sí, home, ho dèiem. Sí, sí, home, clar.
0: Ha tret un altre plàstic. No, sí, sí. Mal sentit, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs ara escoltarem un trosset de la segona proposta que ens fèieu, que es diu Polanco.
2: Polanco.
0: Encara emmarcat amb Ego, no? Encara dins del projecte
2: sí,
0: Ego?
2: Sí, ara us explicaré, us explicaré una miqueta la història de Polanco.
0: Va, escoltem un bocinet.
1: Això ve algú de Mèxic?
2: Sí.
1: Tinc entès?
2: Sí, sí,
0: carai,
2: exacte.
1: Anem a escoltar una mica.
2: Vinga.

0: Això és el que jo anomeno talent generós. I t'ho dic seriosament, no en va, ha triomfat a Madrid, València, Saragossa, etc. I és que és d'aquells tipus, fixa-t'hi, ara que no ens escolta massa gent, és mentida, ens escolta molta gent. Però, Ricard, és d'aquells tipus que les festes majors les mares, quan l'escolten, amaguen a les criatures. No, sí, sí, perquè...
1: Exagerat.
0: No, perquè aquí hi ha moguda, és moguda. I dius, guai. Hòstia, quins registres i tal. No, les mares amaguen a les criatures...
2: O les criatures amaguen
1: a les mares,
0: cuidado.
1: Això estaria millor.
0: Però és molt xulo perquè aquest canvi de... que no és de registre, però sí de ritmes, sí, en un moment determinat,
1: sí,
0: i de dir, us farem trempar. És a dir, mous la cadira cap aquí, doncs ara la mouràs cap allà.
1: Polanco té una peculiaritat que al final és una cançó que va sortir quan van fer l'any passat la gira per Mèxic, van fer el tour de Medis i també van fer alguna actuació allà. Van presentar el que és el projecte a Ciutat de Mèxic.
0: Molt bé.
1: I llavors, bueno, van passar coses, anècdotes que ens passen als músics i tal. Llavors va sortir aquesta història i l'havíem de contar d'alguna manera.
0: Ara ho anomenen anècdotes. Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo deixo sempre que això escolti la gent la cançó, perquè, bueno, és molt explícita, ho explica molt clar, no? Però sí que van voler... Es surt una mica de la sonoritat o de l'estil que, per exemple, hem escoltat abans Ego, no? Uh-huh. És una miqueta diferent, però sí que és veritat que en aquest àlbum les cançons no estan connectades com en el primer, Origen sí que tenia...
0: Era com una llarga història.
1: Exacte.
0: Però
1: en aquest no. En aquest les cançons tenen la seva història pròpia i
0: més
1: és una mica inconex, però està molt guai.
0: Sí, però hi ha un denominador comú. Fixa-t'hi que ell parlava en una de les cançons del soroll, no? Diu, hòstia, estoy en medio del ruido i tal. No fuig del soroll,
1: no.
0: Sinó que és dir, porteu-me el soroll, que ja miraré de gestionar-ho. Que al final és el
1: maneguem, el maneguem.
0: Però és un discurs de rebel,
1: sí,
0: de dir, estem aquí per jugar, hòstia, som valents o no som valents, no?
1: Exacte, no hem de perdre l'essència de quan érem nens petits, que hem vingut a aquest món a jugar. Llavors, encara que ens fem grans, l'essència de voler jugar i estar aquí per divertir-nos,
0: això
1: ha de seguir.
0: Allò.
2: Molt bé. A més, n'hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de les teves, m'agrada força de les teves lletres,
1: sí,
2: i és que no només parles a l'amor.
1: Clar, sí.
0: Però
2: hi ha més coses.
1: Sí, això és una de les coses, m'agrada molt que ho comentis, perquè és veritat que normalment els compositors o els músics sempre és com, ai, no s'ha dejado la novia, o no sé què, és com, sempre estem amb el mateix, no? Que si l'amor, el desamor, relació tòxica, el no sé què. Llavors és una mica com, ostres, es poden parlar de moltes coses a les cançons.
2: La vida és molt rica.
1: Clar, llavors, doncs parlem de l'ego, no? Que és una cosa que jo crec que tots hem de treballar. Llavors és... O parlem d'una història, una anècdota en concret que és com graciosa, no? Pues Polanco, va, pues vinga.
0: Sí.
1: I vas traient cosetes, perquè parlar de l'amor, evidentment que és un sentiment universal i que tots coneixem, però està molt sobau ja.
0: Però de vegades també de fantasia,
1: sí, també,
0: de coses
1: també
0: que passen que dius, hòstia...
1: O l'Isi, no?
0: Sí,
1: I si hagués passat això,
0: no?
1: Això també
0: és
1: molt maco
0: quantos,
1: parlar.
0: No?
1: Sí, això està guai.
0: Molt bé, brutal.
2: I, Carlos, què és el que portes ara al cap?
1: Uau, ara un barret.
0: No, és veritat, porto un barret fantàstic.
1: Porto un barret sempre.
0: Molt bé.
1: Pues porto, ara mateix estem amb el tema dels lanzamientos aquests que estem fent, no?, de totes les cançons, i fins l'octubre pues estarem amb això, amb promo, traient totes les cançonetes aquestes que són maquíssimes, i després el que tenim pensat és a octubre acabar l'àlbum, començar, donarem les dates dels concerts, i també tenim pendents tornar a Mèxic aquest any, perquè tenim també col·laboracions allà i vam fer molta... No es condió mucho el viatge a Ciutat de Mèxic,
0: que hem
1: de treure encara molt de profit d'això, i ara ja és com una parada obligatòria.
0: Però sí, els feedbacks
1: molt
0: positius, molt bons, i te n'adones que la gent t'estima pel no només pel que fas, sinó per qui ets i pel talent, no?
1: Sí,
0: que li regales.
1: Sí, i a part que és molt curiós, perquè quan... clar, molta gent no té l'oportunitat de poder viatjar amb el seu projecte i creuar el que és el charco, no? El típic que es diu, no? Però és que n'hi ha una diferència brutal entre com es pren la gent la música pues en aquest cas a Mèxic, i la diferència amb Espanya. És bastant... O sea, aquí, per exemple, perquè una persona compri una entrada... no és que li hagis de suplicar, però com que no valoren tant el que és la cultura i la música. I allà encara encara es manté el, sí, sí, el fenomen fan aquell que, sí, pues, que compren l'entrada per poder anar a veure un artista nou, saps? I, llavors n'hi ha com... N'hi ha una diferència molt brutal. Llavors, per això els artistes espanyols, quan anem a Mèxic o Argentina o tal, flipem perquè és com, hòstia, esto es otro mundo, saps?
0: Clar. Llavors, jo sempre dic que els riscos es prenen al damunt de l'escenari, no a la guixeta.
1: I tant.
0: I aquí és on ja has de jugar amb
2: jo,
0: això.
2: Jo amb això tinc la teoria de que, a veure, aquí a Espanya, a més n'hi ha hagut un fenomen que, al meu entendre, ha produït bastant
1: el que està passant,
2: del que
1: no?
2: tu deies, eh? I són les festes majors.
1: Sí.
2: Perquè si et veig gratis...
1: Per què pagar per una entrada, no?
2: Jo sóc d'aquells que pensa que els artistes tenen necessitats, tenen hipoteques, tenen
1: com
2: fills...
1: Com tothom, clar, somos seres nòvies, vivos, no? Exacte, com otros.
2: Tenen cotxe, han de posar benzina, pagar impostos...
1: Comemos també, no?
2: Mengem, no? I aleshores el tema aquest és gratis... Sempre m'ha resultat, a l'Amadeu ja ho saps...
0: Això ho parlem moltes vegades.
1: Sí, jo crec que és un mix d'això, del que dius tu, del tema de les festes majors, que està tot com molt massificat, tema festivals també, com que ara n'hi ha un boom molt bèstia, que tots són festivals. Abans n'hi havia 3 o 4 que eren com els grans, i ara n'hi ha festivals a punta pala.
0: És que no arribes a tots.
1: No, és
0: impossible. Un moment que dius, bueno, escolti, he de triar, perquè...
1: És impossible.
0: Molt bé.
1: I després també, bueno, el tema de xarxes socials, no? Que al final amb les xarxes el que... tens accés a la vida del personatge. Llavors, és com que sembla que estàs dins de la vida d'aquella persona, també depèn de la persona, si ets una persona que publica tot el que fas, doncs clar, ja com que perd una mica la gràcia, no? La gràcia de, vaig a veure a l'artista, a veure com està, no? Vaig a comprar l'entrada i el veig. No, ara ja com cada 5 minuts estan penjant coses. És com que ja, ja l'he vist, perquè
0: quan pugi la cançó ja l'escoltaré. Esclavitza una mica.
1: També.
0: Clar, és que esclavitza, és que jo ho entenc, però estàs sotmès perquè dius, si no hi soc,
1: no existeixo.
0: I estarà tothom menys jo, no?
1: Exacte.
0: I
1: una mica,
2: Carlos, i la darrera proposta que ens enviàveu, l'OMFlipa, és d'alguna experiència rara.
1: No, aquesta té una explicació molt senzilla. Aquesta, clar, el primer àlbum, a l'Origen, sí que eren cançons que estaven... Van fer com una recopilació. Jo parlo sempre en plural perquè tinc un equip darrere, una banda, managers, tal, que, o sigui, les decisions no les prenc jo sol. Llavors, Origen va ser com una recopilació de cançons que tenien en un calaix, no? I era com cançons de quan tenia 15 anys, o sigui, era com una mena d'amics.
0: Amb els arreujaments, etcètera, i l'evolució que tenen.
1: To Love Me Flipa era una d'aquestes cançons que estaven en aquell calaix que no tenia pensat, de fet, no anava a sortir en cap moment, i es va quedar allà. Però va arribar Jordi Saravia, que és la col·laboració que he fet amb aquesta cançó.
0: Ah, molt bé.
1: I em va dir, Carlos, a veure si fem una cançó tal. Va arribar a l'estudi, llavors li vaig treure el cajón de los desastres. Digo, míratelo y a ver qué encuentras. Hòstia. Llavors va trobar aquesta cançó i li vam donar una volta perquè sonés una miqueta més actual i tenint una miqueta la influència que jo sempre he tingut del pop americà, de bandes com Green Day, Offspring, o sigui, aquests són com molt punk rock.
0: Sí,
1: al final la vam recuperar i així ha quedat.
0: És que ens agradarà acabar avui precisament
1: amb això,
0: Tulove, que diu ell, aquí no es pot dir Tulove. No, Tulove.
1: Tulove me flipa.
0: Tulove me flipa.
2: Està guai. Sí. Escolta'm, ha estat un plaer compartir amb tu.
1: El plaer és meu sempre. Amenazo con volver, sempre dic
0: sisplau.
1: Sempre que em deixeu.
0: No, sisplau, de veritat, que ens agrada molt, tu ho saps. I jo sempre dic que el talent moltes vegades, una manera de veure on hi ha talent, i el Carlos això ho aconsegueix sempre, és quan tu dius,
1: ui,
0: això que fas molt fàcil, fota-t'hi a fer-ho tu. Sí. I aleshores te n'adones que és difícil. Aquest és el talent, que sembli fàcil.
1: Moltes gràcies, David.
0: El Carlos és gran.
1: Oi.
0: És gran i li agraïm que vingui.
1: Moltes gràcies.
0: I és així, t'ho dic de tot cor.
1: Molt agraït.
2: L'Amadeu i jo és una llarga, profitosa trajectòria.
1: Moltes gràcies.
2: Que proveixis de la música tal com...
1: Que vosaltres ho veieu també. Sí.
0: De ben segur que serà així.
1: Moltíssimes gràcies, de veritat. Ha sigut un plaer.
2: Una abraçada i fins sempre.
1: Mil gràcies.
0: Doncs va.
2: Me flipa.
0: Sí, i el tuyo també, no et pensis que això. Vinga, rock and roll!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: ¿Tú rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visita l'empresa Avangroup. I saludem el responsable del Departament Comercial de Contractació, el Sergi Leal. Sergi, què tal? Molt bon dia, benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi primer des de Sant Boi Empresarial, després farem l'agenda, les activitats que heu fet recentment, les que teniu en els propers dies, però de moment el que sempre recordem és la manera de posar-se en contacte amb Sant Boi Empresarial en aquest moment. Laura.
2: Doncs mira, ho podem fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: De seguida ens quedarem amb l'agenda, les activitats que teniu els propers dies. Farem resum també d'algun acte o participació vostra en aquestes darreres jornades, però ara el que fem és centrar-nos en el nostre convidat d'avui, que és Sergi Leal, del Departament de Contractació i Comercial de Avangroup, i que ja el teníem nosaltres. I com és habitual, fem una miqueta de repàs de la història d'Avangroup. Quan diem Avangroup vol dir que oferiu solucions de mobilitat de qualsevol mena. Pensem en transport escolar, però també congressos, turismes, empreses, creuers, associacions, etc, etc. Però quan comença la història d'Avangroup, Sergi?
1: El 2003, la família Canals i la família Bernet i Bardet decideixen juntar-se i crear Avangroup per poder accedir i poder créixer, fer créixer l'empresa i accedir al mercat internacional. Llavors ens vam ubicar a l'Avinguda de la Marina número 1 i vam estar fins al 2020, que arran del coronavirus ens vam canviar a on estem, a la ubicació actual, que és que el
0: Mare de Déu de Núria número 9. Exacte, allà estan les instal·lacions d'Avangroup. Clar, la mobilitat d'aquella època, la mobilitat d'ara, aquest transport de viatgers en aquell moment i en el moment d'ara mateix, en aquest 2026, ha canviat moltíssim, no?
1: Sí, la veritat és que bueno, el turisme, hem evolucionat juntament amb tot l'increment turístic que ha tingut Barcelona i Catalunya, tant a nivell de congressos com a nivell vacacional, i després bueno, també el transport escolar, que això sempre, cada curs té les seves sortides i les seves necessitats de transport, i després de la pandèmia sí que també hi ha hagut un increment substancial en tema de concursos públics de transport de qualsevol tipus, des de transport de treballadors a diferents administracions fins a transport de no ben bé escolars, però sí d'alumnes de centres.

0: centres d'educació especial amb necessitats específiques de mobilitat i, bueno, i qualsevol altra cosa que surt, com trobades grans, com per exemple ara hi ha una del Cercle de Lectors que igual mouen al voltant d'uns 24-30 i pico autocars, i bueno, està en concurs públic i estem en, a veure què fem.
1: 24-30 i pico autocars, sí. Són molts autocars, multiplicat per quantes persones en cada autocar?
0: 50-54.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, clar. Sí, estem parlant de volums de 1.400 persones.
1: Bé, la història de Van Grup és la que acabem d'explicar i la que ja coneixíem. Bé, potser la gent de Sant Boi a vegades veiem autocars no vostres i no sap exactament què és que esteu a Sant Boi, que esteu al carrer Mare de Núria número 9 de la nostra ciutat. És veritat, no? Que a vegades, ai, doncs si esteu aquí, no? Esteu a Sant Boi.
0: Sí, sí, vam triar Sant Boi perquè al final no deixa de ser un municipi estratègic, tant a nivell turístic, per tenir l'aeroport a 10 minuts, com aquí qui diu,
1: i el port
0: a 15-20 sí, minuts, sí, sí. Mal, com després tenia Barcelona, que et plantes a Plaça Espanya en 20 minuts, i després també la pròpia comarca del Baix Llobregat, pues estem, també pràcticament està al mig de tota la gran concentració de població que hi ha, amb les conseqüents necessitats de transports, principalment a vegades que moltes vehiculades a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat o del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Llavors sí, les necessitats de transport i de mobilitat, pues la veritat és que són moltes, i llavors hi ha moltes oportunitats de producció i de serveis de transport que nosaltres cobrim.
1: I tant. A més, estem també en el rovell de l'ou de complexos hotelers, també a la nostra comarca i a tocar de Barcelona, que necessiten de la vostra feina, no?
0: Sí, també hi ha, sí, perquè al voltant de l'aeroport hi ha tota una sèrie d'hotels que sí que és veritat que necessiten transport 24 hores, clar. Principalment es fan minibusos i és des dels hotels fins a la T1 i la T2, val? I és un transport que és tant serveix per tripulacions de diferents aerolínies com per com també possibles passatgers o turistes que o estan en trànsit o a lo millor se'ls ha retrasat el vol i necessiten reubicar-se en un hotel. Llavors bé, és un transport que la veritat és que és 24 hores 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any.
1: Perquè això no para.
0: No, aquesta solució de mobilitat en concret no para. És tot l'any.
1: I per això teniu, a més, un telèfon de 24 hores, que el diré, que és el 93-223-22-37, i després el telèfon doncs, de recepció de Van Grup, que és el 93-652-84-88. Anem a l'actualitat i després tornarem enrere novament. El tema de... Ja saps que et preguntaria per la benzina, pel combustible, perquè se n'ha parlat molt, també. Si això podia afectar o no, o havia afectat. Ara tornen, sembla, els preus una miqueta a ser més lògics i normals, però en aquell moment on doncs han pujat el tema de combustible, a vosaltres us ha afectat també?
0: Sí, ens ha afectat tot el tema de la guerra d'Iran i del tancament de l'estret d'Hormuz,
1: sí.
0: Perquè clar, això és com sempre, el preu de la benzina puja molt ràpid, però sí. no baixa tan ràpid,
1: sí, baixa com una ploma,
0: com
1: no? Diuen, puja com un coet i baixa com una ploma.
0: I llavors,
1: si, és bueno, que, si és que baixa
0: estem, clar, pues, lògicament hi ha hagut un increment substancial del preu del combustible, i bueno, pues a veure com s'acaba solucionant, més que res, perquè també s'ha de solucionar, però perquè tampoc és sostenible la situació en aquella zona del món per tot el que comporta a nivell energètic.
1: Clar, i a nivell global, perquè pensem a vegades, no, si això a nosaltres ens afecta, que estem molt lluny, no, és global.
0: Sí que afecta.
1: Sí que afecta, i tant. I el dia a dia d'una empresa com a Van Grup, una empresa de transport, evidentment, doncs també, de transport de viatgers en aquesta ocasió, doncs també i moltíssim. Recordeu que Van Grup és aquesta empresa de transport de viatgers que està al carrer Mare de Déu de Núria, número 9 de Sant Boi, amb el telèfon 93-652-84-88, i que avui ens acompanya el responsable del Departament Comercial i de Contractació de Van Grup, que és el Sergi Leal. Sergi, per què creieu que és interessant formar part d'una associació com Sant Boi Empresarial?
0: Home, perquè la veritat és que el paraigües i la cobertura de totes les reunions que comentava la Laura i de totes les jornades i els workshops i els diferents meetings fa que tinguem relació amb altres empreses, que ens puguem ajudar, que també ens seguim implantant en el territori com no pot ser d'una altra manera, i després el fet de que sempre trobes sinergies i oportunitats noves tant des d'una empresa com des de l'altra a través de l'associació per poder crear nous escenaris, establir noves relacions, ja sigui a nivell comercial com a nivell social. La veritat és que en aquest aspecte tots són avantatges, o sigui, no hi ha cap allò aspecte negatiu que puguis dir, ostres, mira, és que no compensa formar part de Sant Boi Empresarial. La veritat és que en aquest aspecte estem molt contents.
2: I a més destacar també, doncs, que formen part de la Junta de Sant Boi Empresarial, sí, que sempre estan aquí per qualsevol cosa, i que ja abans dels seus inicis de Sant Boi Empresarial ja estaven també dins de la Junta, i després van haver canvis a l'empresa, i també doncs, el Santi, en aquest cas, que és el que està amb nosaltres, doncs també sempre disposat a poder ajudar i a poder fer el possible perquè l'associació doncs tiri cap endavant amb les iniciatives que fem.
1: A més, imagino que vosaltres que feu això, transport de viatgers, també amb el sector empresarial de Sant Boi i del voltant de Sant Boi de Llobregat, doncs també hi treballeu, oi?
0: Sí, sí, clar, això al final és... les oportunitats de mobilitat sorgeixen en qualsevol lloc, perquè pues ja dèiem, des dels hotels que estan al voltant de l'aeroport, com des de una empresa que vulgui celebrar el seu sopar de Nadal o vulguin fer un networking amb els seus treballadors, pues sí, amb això sí que sempre, i d'empreses de Sant Boi pues tenim col·laboracions i hem fet mobilitat per ells. Sí.
1: Doncs avui des de Bank Group ens acompanyen per parlar especialment de mobilitat. Clar, nosaltres quan diem Sant Boi sempre diem City Mom també, perquè és la ciutat de la mobilitat sostenible per excel·lència, i parlem també especialment quan parlem de transports de viatgers. Ens agrada que expliqueu vosaltres que també heu estat treballant moltíssim per això de la sostenibilitat a la vostra manera de treballar, és a dir, la vostra manera de transportar viatgers, oi?
0: Sí, i a més nosaltres ara fa un any més o menys aproximadament estem apostant molt per els autocars híbrids i ja n'hem convertit uns 13 vehicles d'etiqueta mediambiental Euro 6 a etiqueta mediambiental C,
1: sí,
0: amb combustible Euro 6 a autocars híbrids per tenir l'etiqueta mediambiental Eco.
1: Convertir, no comprar nova flota, sinó en el vostre cas és la conversió.
0: Encara estem, sí. Vam ser la primera empresa que va fer testejos i proves amb autocar elèctric en el servei discrecional,
1: sí.
0: I bueno, encara estem als inicis d'implementar aquest tipus de sostenibilitat, però bueno, l'autocar elèctric encara queda, sí. Val? Per temes de rentabilitat i tot, però sí que és veritat que per altra banda estem la conversió amb autocars híbrids, això sí que és una aposta forta i la veritat és que si volem ser sostenibles la millor via és aquesta.
1: I està donant molts resultats?
0: Sí. Estem contents, i a més també és un dels requisits que per accedir als concursos públics, la veritat és
1: clar,
0: que l'etiqueta mediambiental és un criteri de dedicació que pesa.
1: Sí, i tant.
0: Que pesa.
1: No només autocars, hem dit minibús, quins tipus altres de format de transport de viatgers?
0: Bueno, no, els minibusos, fins a, bueno, hi ha diferents capacitats, 15 places, 19 places, 27 places, i després el que tothom té en ment quan pares d'un autocar, que és al voltant dels 54 places.
1: Clar, els autocars, ara parlàvem de la mobilitat sostenible, del combustible que gasta aquest autocar, això ha canviat moltíssim, però també per dins, físicament, per fora també, no? Però per dins sobretot, aquests complements que tenen ara els autocars, ha canviat moltíssim des, de, des sí, dels sí, vostres ara, inicis, eh?
0: Ara ja els nous porten USB en cada seient, després hi ha la possibilitat d'incloure wifi... sí, la veritat és que
1: perquè ja a vegades...
0: no són els autocars
1: no,
0: que tenien lo de les mans de, sí, de fusta sí, i tot això, ara no, ara ja...
1: Abans som, sense som cinturó, ara tots sí, ara ja porten, tots, sí, sí, homologats ja, amb cinturó,
0: des de fa,
1: des de fa uns quants
0: anys. Des de fa molts anys, sí, sí. Perquè, a més, moltes d'aquestes característiques ja venen... ja venen imposades per normativa europea, amb la qual, bueno, és una cosa que s'ha de complir, això ja, això ja ho tenen tots.
1: I com treballeu amb empreses o amb transport de viatgers d'hotel a aeroport, d'aeroport a hotel, etc, etc, o a congressos, a vegades es converteixen en petits despatxos aquests autocars o aquests, sí, aquests minibusos, per tant tot això ja ho teniu també supervisat i sí, preparat, eh?
0: Sí, sí, per això et deia el fet del tema de que ja incorporen USBs, el wifi... Si bé és veritat que al final la sort que tenim a Barcelona és que és la més petita de les grans ciutats, amb la qual tot està relativament a la vora. I al final són trajectes de mitja hora, 35 minuts, que quasi diria que pots fer més networking parlant, que sí, pots consultar el mòbil, però tampoc t'adona molt i bueno, pots fer més networking parlant entre si amb els passatgers que no...
1: Doncs avui ens acompanya l'empresa Avant Group, estan físicament al carrer Mare de Déu de Núria número 9 de Sant Boi, el telèfon és el 93 652 84 88, que ens acompanya el responsable del Departament Comercial i de Contractació d'Avant Group, que és el Sergi Leal. Sempre que veniu ens dieu: necessitem professionals de la conducció, conductors o conductores per aquests vehicles que tenim. Avui t'ho torno a preguntar per si encara és necessari o ja no tant?
0: Sí, sí, sí,
1: que necessiteu encara personal?
0: Seguim necessitant conductors. Les condicions que oferim són bones perquè són contractes indefinits, i també tenim tot un programa de formació de començar amb minibusos i acabar conduint autocars grans, però sí, seguim necessitant, perquè la veritat és que és un perfil professional que escasseja i hi ha moltes oportunitats de feina en aquest sector.
1: Quin és el perfil que necessiteu exactament? Quines característiques professionals ha de tenir aquesta persona que vulgui accedir a aquest lloc de feina?
0: Al final és que tingui el carnet de conduir en regla i que tingui ganes de treballar, perquè clar, tenim problemes per cobrir vacants, pues, bueno, se'ls fa una petita entrevista i proves de conducció i llavors és tenir ganes de treballar i tirar cap endavant.
1: I pràcticament incorporació immediata,
0: sí, sí, sí,
1: pràcticament,
0: sí,
1: perquè necessiteu,
0: sí, sí,
1: de conductors, conductores.
0: És incorporació immediata.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, si voleu una oportunitat laboral la teniu ara mateix a Avant Group, que necessiten conductors, conductores per això, pel transport de viatgers, primer començant per minibús, no?
0: Sí, dius, sí, eh? Sí, si no tenen experiència, primer es comença amb minibús, i si tenen experiència sí que ja van a l'autocar gran, però bueno...
1: És un problema, ho hem parlat amb Som Empresarial en moltes ocasions, Laura, és un problema comú a moltes empreses que necessiten certs oficis que realment no hi ha personal, o el personal que hi ha potser no accedeix, no sé quin és el motiu.
2: Sí, sí, cada vegada que, bueno, que venim i fem l'entrevista, no, amb algun membre de l'associació, escoltem cada vegada més que fa falta professionals i que reentrevista, que passen temps, segueixen amb aquesta manca.
1: Què creus que passa, Sergi? Falta gent,
0: bueno,
1: o falten professionals ara de la conducció, no sé, específicament, sí, però també ens diuen cuiners, també ens diuen des d'Instalcrea, bé, forners també, des d'Instalcrea també ens diuen que professionals de la instal·lació, no sé, d'aires acondicionats o de reparació de canonades, etc.
0: Bueno, estem parlant al final que falten...
1: Oficis, personals d'oficis.
0: Són llocs de treball d'oficis.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, són horaris que no tenen per què ser còmodes a vegades, però bueno, són llocs que és feina segura, que s'han de cobrir i que al final tothom en tots els diferents sectors en els que falten treballadors, però el consumidor sí que vol que hi hagi pues, una barra de pa, vol anar al restaurant, vol ser transportat a qualsevol lloc. Llavors, bueno, és...
1: Sí, sí, que hi ha demanda d'aquest servei, però falten professionals.
0: I darrere d'això pues, hi ha tota una sèrie de llocs de treball que per desgràcia, falten, manquen.
1: Vosaltres que us dediqueu al transport de viatgers, heu d'estar també molt al dia, no?, de les novetats. Ara parlàvem de la sostenibilitat, però en general, de tot el que té a veure amb el transport, amb l'empresa del transport, amb les noves lleis, noves normatives, heu d'estar molt al dia d'això, eh?
0: Sí, sí, sí, la veritat, perquè a més són normatives que ens venen de la Unió Europea, i la veritat és que tant en tema de descansos de conductors com de sostenibilitat dels vehicles, com infinitat de noves de nous aspectes diferents dins de l'empresa, sí, és una la veritat és que necessitem estar al dia a nivell legislatiu, perquè bueno, és un sector que canvia, que és variable, i llavors no et pots acomodar a dir, no, mira, em regeixo per la llei de fa 20 anys, perquè, clar, les coses van canviant, les condicions laborals, per sort, també s'estan millorant, val? Amb la qual la seguretat en el lloc de treball pues, està garantitzada.
1: I per garantir també la seguretat d'aquells viatgers i viatgeres, perquè les noves normatives i lleis, tot això està precisament fet, oi? Digueu tu, però
0: sí, sí,
1: perquè
0: no,
1: hi hagi seguretat en el viatge,
0: final,
1: eh?
0: El conductor és responsable de 50 persones que porta al darrere, amb la qual el nivell de professionalitat pues, ha de ser alt. I ja no és com abans, que traies el carnet al servei militar i pues, això queda molt vell. Però ara no, ara que potser a lo millor per part de l'administració sí que s'haurien d'apostar i aprofundir pel fet de la formació més reglada i a lo millor treure perfils de formació de conducció, que no,
1: més específic, vols dir? Específic.
0: No només és conduir,
1: sí,
0: sinó
1: clar.
0: És que envolta tot, has de saber pues, això, criteris criteris de sostenibilitat, tema de primers auxilis amb els passatgers, infinitat d'aspectes que estan al voltant d'un servei de transport, que insisteixo, des de l'administració i des de la formació, pues sí, crear un perfil més acadèmic de cara a per exemple al lloc de treball conductor d'autocar.
1: Això pel que fa a la seguretat i a la professionalitat d'aquesta persona, no?, que té les seves mans, com deies, les 50 que porta, no?, que transporta. Pel que fa a la comoditat, ja no tant els serveis que pot tenir doncs, aquest mitjà de transport, aquest autocar, sinó la comoditat. Ara, encara que facis un viatge llarg amb autocar, és molt més còmode, comodíssim de fer-lo, eh?
0: Sí, això ja les, clar, les empreses que fabriquen els vehicles ja incorporen tota una sèrie de comoditats que no teníem abans, des de que els seients són molt més flexibles, ara no em surt en català, t'arropen,
1: t'embolcallen
0: més tot el que és el cos, i sí, la veritat és més...
1: Que encara que siguin moltes hores, a vegades ens espanta, són no sé quantes hores amb autocar, però ara la comoditat no és la de fa ni 10, ja anava a dir 20, però ni de 10 anys, eh?
0: No, tot això va evolucionant favorablement i positivament. Sí.
1: I cap on anem? Si parlem de futur, jo ja no dic d'aquest any, però en un futur proper, pel que fa al transport de viatgers, ja no sé si comoditat o si sostenibilitat o si tipus de vehicles, cap on anem? Quin és el futur?
0: No, a veure, al final també es tracta de ser un aspecte complementari a altres tipus de transport terrestre, val? I sí que és veritat que el transport de viatgers et permet arribar a llocs on òbviament l'altre gran transport amb el que ens comparem és amb el tren, vale? I amb tot el problema que hi ha de Rodalies i tal, però sí que és veritat que...
1: Bé, vosaltres també heu estat, no?
0: Sí,
1: el tema de Rodalies també t'ho anaves a preguntar, també heu estat presents,
0: sí,
1: i heu salvat situacions molt complicades, sí, al tanto.
0: Sí, participem dels diferents concursos que hi ha de, tant de substitució sí. de transport alternatiu com de, de avaries o de circumstàncies.
1: Emergències, no? Que dius, ves, que necessitem que sorgit, ara mateix.
0: Que han sorgit amb rodalies, principalment. Però sí que és veritat que nosaltres tenim la flexibilitat de poder arribar a llocs on el tren no arriba per circumstàncies òbvies. Mm. Com, per exemple, tot el transport de polígons, el seguir aprofundint amb el transport de l'aeroport, de viatgers,
1: sí.
0: de que arriben o que se'n van. Val? Després el port de Barcelona pues, també va creixent i al final com nosaltres està més o menys calculat que podem treure uns al voltant d'uns 30 turismes de la carretera, amb la qual, bueno, tot el tema de la sostenibilitat i el jovent, que sí que cada cop està més conscienciat amb tot aquest tema de la sostenibilitat, bueno, pues és una opció molt sostenible a banda del tema del combustible i els diferents tipus de motor híbrids i que comentàvem abans, però sí que és veritat que et permeten pues, treure cotxes de la carretera amb tots els beneficis que comporta a nivell de sostenibilitat, a nivell d'embussos, etc.
1: Ara parlaves que esteu preparant-vos per participar en un concurs públic de molta gent, de transportar moltes persones properament, però ara mateix que teniu, no sé, aquesta setmana, la setmana vinent...
0: Bueno, ara estem ja en plena temporada alta sí que ja...
1: D'estiu, no? Ja enfilem l'estiu, no?
0: Llavors ara hi ha serveis de tot, des de
1: colònies, no? Colònies...
0: el transport escolar diari, sí. el transport de treballadors diari, això segueix en marxa, i després, bueno, ara és maig-juny, tot el tema de sortides escolars, colònies, que és el seu punt més àlgid, i després tot el tema de creuers, que també creuers i events. Tot i que els events és més cap a... Per sort s'està desestacionalitzant i és un tipus de turisme que ja et ve més cap a octubre i sobretot novembre. Ara ja, però això
1: sí, inclús novembre també,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, perquè ha això canviat, com això. També depèn molt dels preus de les habitacions d'hotel, s'estan... La veritat és que això a través de tant a Turisme de Barcelona com l'Agència Catalana de Turisme estan fent una molt bona feina i s'està aconseguint desestacionalitzar el turisme, i distribuir-lo al llarg de l'any.
1: I allargar més la temporada, no?
0: Sí, clar. Els grans congressos, el novembre, el febrer, març, bueno, l'ICE, l'ICE, el Mobile, tots aquests ja són finals de gener i febrer, març, i després també el novembre pues, es fan grans congressos.
1: Doncs avui parlant de la mobilitat de viatgers, del transport, de la manera de viatjar, sigui més lluny o més a prop, amb una empresa que està a Sant Boi, al carrer Mare de Déu de Núria número 9, és l'empresa Van Group, telèfon 93 652 84 88. I finalitzant amb Van Group, hem d'insistir que necessiteu conductors o conductores d'autobús per treballar de manera immediata, perquè és urgent, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Digues,
0: exacte.
1: Quines característiques han de tenir, quins perfils aquestes persones?
0: Al final és ganes de treballar i de tenir una carrera professional llarga dins d'aquest sector, i a partir d'aquí pues, és començar.
1: Experiència, vols dir, no? I algú que no tingui experiència, imaginem que algú doncs, té moltes ganes de treballar,
0: però no
1: té gaire experiència.
0: També els agafem perquè tenim un pla de formació que per conductors que s'hagin tret el carnet i no tinguin experiència, a través de començar amb serveis de minibús, i llavors a partir d'aquí pues, anar creixent i el que comentava, tenir una carrera professional llarga a dins de l'empresa.
1: Si ens escolta algú interessat en treballar amb vosaltres, amb Van Group, com ho fa? De quina manera contacta?
0: Que truqui
1: al mateix telèfon,
0: i després pot enviar el mail al currículum al mail avangrup@avangrup.com, i a partir d'aquí el Departament de Recursos Humans ja es posaria en contacte amb ell i ja iniciaria les entrevistes i els tràmits per poder incorporar en cas de que sigui positiva l'entrevista.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, el telèfon és el 93 652 84 88. Arribem al final d'aquest espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens han visitat des de la nostra ciutat, al carrer Mare de Déu de Núria, número 9, al telèfon 93 652 84 88, és l'empresa Avant Group. I hem tingut amb nosaltres el responsable del Departament Comercial de Contractació d'Avant Group, que és el Sergi Leal. Sergi, moltíssimes gràcies per tornar a aquest espai.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. I des de Sant Boi Empresarial hem tingut la responsable de comunicació amb l'associat Laura Barragán. Si hi ha alguna persona que ens escolta i vol formar part de Sant Boi Empresarial o algun empresari, sempre diem més gran, més petit, més o menys treballadors, un autònom sol també, una autònoma sola també pot formar part de Sant Boi Empresarial, com ho fa?
2: Doncs mira, pot fer a través de la web www.santboiempresarial.com, ho pot fer al telèfon 692-87-796, es pot contestar per xarxes socials o bé enviar un mail a info@santboiempresarial.com.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a tu, Laura Barragán. Bona setmana i fins la propera. Bon dia.
2: Gràcies a tu, Mònica. Bon dia.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de ràdio.
2: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.

0: 8 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, amb el Fem Barri. És aquest espai quinzenal amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui ens acompanya l'associació La Unió del Barri Centre. I ja podem saludar la secretària de l'associació, que és la Dolors Majoral i Puig. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, benvinguda. Moltes gràcies.
0: Doncs obvi, de seguida ens hi posem amb les activitats, que teniu un bon grapat. Fem spoiler, només diem cap buitada de la Festa Major. Ens quedem aquí, eh? Després ja, a partir de les 12, explicarem totes les activitats que fareu per aquesta propera cap buitada, del 22 al 24 de maig, és a dir, tot just després de la Festa Major de Sant Boi. Ara ens hi posarem, però com sempre que ens visiteu, ens agrada conèixer una miqueta més de prop l'associació. I per això sempre fem història, fem memòria, no?
1: Mira, doncs.
0: De quina manera, com va néixer l'associació La Unió del Barri Centre, Dolors?
1: Segur, com moltes altres associacions de la nostra ciutat, també per les ganes de la gent de millorar i d'obtenir més drets en l'època de just acabada la dictadura i per les mancances que notaven, doncs, de reivindicar necessitats que sorgien en el veïnat. I entre que si un asfaltat aquí, un semàfor allà, o bé el rebut de l'aigua, o bé les reivindicacions més pròpies de cultura, un lloc per trobar-se, un lloc per fer, reivindicar més accions col·lectives, la gent va veure necessitat al Barri Centre de reunir-se en agrupació i van crear la Unió del Barri Centre, l'Associació de Veïns i Veïnes, la Unió del Barri Centre, l'any 76, o sigui que enguany en fa 40. Nosaltres ho celebrarem més endavant, sobretot el dia del soci, i ja es poden preparar tots els socis, veïns i veïnes, que poder farem alguna cosa una mica
0: molt
1: més sonada.
0: Que serà durant aquest any 2026. Sabem aproximadament quan, si després de l'estiu o durant la capbuitada?
1: No, després de l'estiu.
0: Després de l'estiu, molt bé. Sí. Doncs ja estareu aquí novament per explicar exactament de quina manera fareu aquesta festa dels 40 aniversari de l'associació, la Unió del Barri Centre. Clar, en 40 anys han passat moltes coses i els barris i les ciutats han canviat moltíssim,
1: i oi? Moltes lluites, la gent també ha canviat,
0: sí.
1: Una gent ja no hi són, una gent encara hi és, una gent nova que arriba i diu, i això què podem fer? Diu, però si això ja s'ha fet. Bueno, però és que la lluita continua sent la mateixa, les reivindicacions de necessitats de millora, doncs són continues al llarg del temps i de la història.
0: Doncs avui al Fem Barri hem convidat a l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió del Barri Centre, que hem dit, doncs, aquests anys d'història que teniu, aquests 40 que justament, doncs, es celebren aquest 2026, on us reuniu i de quina manera, si hi ha algun veí o veïna que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa, Dolors?
1: Doncs amb molt de gust poden venir a Cal Niño, al carrer Major 34, a Cal Niño, el que abans era i el que ara és el teatre i el centre del mig del poble. Ens reunim els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño, però també tenim un correu, o també poden trucar a Cal Niño, que llavors, deixant el telèfon, nosaltres revertim la trucada i ens trobem, i poden venir sempre que vulguin, al contrari, que tothom és benvingut i tothom és necessari, perquè el que sí que demanem és que tots els veïns vinguin, que tots els veïns puguin gaudir de l'associació, i també nosaltres tenir el recolzament de tots els veïns amb les seves necessitats i amb les seves els seus pregs, les seves preguntes, els seus dubtes. Doncs nosaltres som allà, i els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño.
0: Molt bé. Si alguna persona que encara no és sòcia, clar, hi ha molts veïns i veïnes al Barri Centre, a la Unió del Barri Centre, i segur que falta moltíssims veïns i veïnes per fer-se soci.
1: Molts, som colla, però tot i així també convidem a tots els que encara no ho són, doncs ara ja sí, ara socis, que llavors reben tota la informació de les coses que fem, de les activitats, de les lluites, de les sortides, de les entrades, com més puguem ser, doncs més feina farem, més solucionarem, més pressió podrem fer per les necessitats i més gaudirem si som més colla.
0: I tant, i més es podrà decidir, més aportacions tindreu també.
1: Exacte, eh? I més punts de vista, que clar, sempre són enriquidors.
0: Uh-huh. Que haurem d'explicar què és el que passarà del 22 al 24 de maig, que és la capvuitada de la Festa Major, és a dir, després de la Festa Major de Sant Boi, doncs aquesta festa especial, que és, podem dir, les festes del barri, oi? El barri.
1: Exacte.
0: De la Unió de Barri Centre.
1: Són les festes de barri que cada setmana posterior es fan en un barri diferent, i les festes de la capvuitada, que les van inaugurar precisament els components que eren aleshores de l'associació La Unió. Mm. O sigui, després de la Festa Major, que semblava que eren més activitats més generals, sí, de tota la ciutat, La Unió van fer les pròpies festes al cap de 8 dies, i per això va néixer la capvuitada.
0: Exacte, i això des del principi de l'associació?
1: Bastant, no, des del principi
0: potser no tant, però
1: vaja, però... sí, fa temps.
0: Molt bé, abans d'explicar el que fareu per la capvuitada de la Festa Major, estaria bé repassar les activitats que feu doncs en una setmana qualsevol, a l'associació. Vinga, som-hi.
1: Doncs mira, el dimarts i el dijous ioga, el dimecres tai chi, el dilluns anglès, llavors el dilluns i el dimarts puntes de coixí, el dimarts també teatre, el divendres teatre, o sigui, a diari activitats continuades.
0: No us avorriu.
1: Ens avorrim gens a Cal Niño.
0: Molt bé, llavors, i havia quedat pendent la darrera extras... vegada que ens visitàveu a un projecte que teníeu de fer classes de català. I com està?
1: Sí, sí? Doncs aquest projecte tirat endavant, uh-huh, en col·laboració amb Òmnium, sí, amb Òmnium d'aquí Sant Boi, i ells tenen el programa Vincles, sí, que l'hem com adaptat a les sòcies i socis de la nostra associació, i han fet, n'han sortit 3 grups.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que molt contentes i molt contents de que els socis s'hi hagin embolcat, i és una mena de treball que, clar, té diversos nivells. És més per parlar del català, per fer ús de la parla, que no pas l'ortografia i la gramàtica, que també, però no tant com a lliçó i com a aprendre i memoritzar, sinó fer la pràctica parlada.
0: És més classes de conversa que més classes de faltes d'ortografia, diguem-ne.
1: Exacte, més a veure que es llencin la gent que ja el sap. És que sembla estrany, però vas pel carrer, la gent parla castellà i tothom entén català, però ens hem esperverat de que els hi obres com una mica l'aixeta de parlar, per dir-ho, i si es llencen el parlen. Clar. I el saben, i fa molt de goig veure que gent que jo mateixa ahir, que varen fer una sortida, una classe pràctica, i va ser molt maco perquè la Maria Lledó va portar un llibret sobre la ciutat arlovina, que era Sant Boi antigament, i anar buscant per anys llocs puntuals del centre, i que si aquí hi havia aquesta botiga, que si hi havia l'altra, que si hi havia el forn, el pa i coses així, i els companys i companyes que venen a aprendre i deixar-se anar del català, llegint en català, però feia un goig que ens explicaven, la Maria ho va fer, que cadascú fes un trosset de cada botiga,
0: sí,
1: o de cada espai, o de cada lloc, de cada casa, i tots, amb el paper a la mà, evidentment, però llegint en català, i dius, com és possible si amb aquest company jo hi he parlat sempre en castellà, perquè ell em parlava castellà, i això que fem, que canviem malament, però ho fem. I el senties i deies, però com pot ser que llegeixin? I llegien bé tots, i total, no fa ni mig any que s'han llançat a llegir i a parlar català.
0: Molt bé, doncs, per tant, també oferteu aquestes classes de conversa.
1: Sí. Poden venir tothom qui vulgui, són obertíssimes, i esperem a tothom qui vulgui, i a gaudir-ho, perquè és un gust i és un goig per tothom el que és present a l'aula, diguéssim, a Cal Niño.
0: Molt bé, doncs aquesta és una de les activitats noves que ja s'ha iniciat a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Unió del Barri Centre. I ara sí, Del 22 al 24 de maig, festa grossa, una de les festes més destacades de l'any que organitzeu és la Capvuitada. Són aquestes festes de barri també, del barri Centre i Vinyets Molt i Vell. Doncs som-hi, comencem per les activitats. A partir del divendres 22 teniu la Fira Familiar a la plaça Catalunya.
1: A la plaça Catalunya, i així és activitats per a tothom, vol dir que familiar vol dir que poden venir tant els pares com els infants acompanyats de pares, o com infants acompanyen els pares, o sigui,
0: exacte,
1: tot plegat.
0: Això serà el dia 22, també sí. Hi haurà activitats infantils, tallers, sí. Diferents tallers,
1: I llavors també un taller d'iniciació al foc, perquè això també se n'ha d'aprendre. I ja directament tirem cap a la crida de la Capvuitada, que serà el dissabte, em sembla. El mateix divendres.
0: A partir de 2:15.
1: Sí.
0: La crida de la Capvuitada és com una espècie de pregó.
1: Exacte, és aquell pregó que vam fer un any així una mica amb broma i no va caure gaire bé. Bueno, i llavors hi haurà, sí, les habaneres típiques, i que venen cada any, venen els pescadors de l'Escala. O sigui, que és un espectacle que no podeu faltar-hi, perquè és que és emocionant, emotiu i encoratjador. Són molt bons cantant les habaneres, i després, doncs, per què no, un xarrup de rom cremat. O sigui que per celebrar-ho és fantàstic.
0: Això serà el mateix dia 22, a partir d'un quart d'11 del vespre a la plaça del Mercat Vell.
1: Sí, però a les 10 d'allò, a quarts de 10 el pregó, i llavors a les 10, els pescadors de l'Escala.
0: Tenim espectacle de foc, aquest dia, a partir de 2:15.
1: I llavors més tard a la plaça Catalunya ja hi ha la nit de salsa.
0: Molt bé.
1: Que és per distreure's.
0: Per passar l'estona també.
1: Sí.
0: El dissabte 23 de maig, a una matinal amb el Cercavila i amb el Drac Pepito.
1: Evidentment, fem aquí una bona passejada de la plaça Catalunya fins a la plaça de la República, del Mercat de la Muntanyeta, diguéssim, i allà hi haurà també una mostra que la nostra companya de classes de teixir ofereix una classe oberta, i ens hi apuntem tots els novatos que som aquell dia per allà, i tothom qui vulgui, els alumnes que són ja assidus a les seves aules, a la seva aula ja ho fan, però nosaltres ens hi apuntem així a fer una mica de moviment coordinat.
0: El dia 23 dèiem que aquestes activitats és plaça, després del Cercavila,
1: Sí, després del Cercavila, arribant a la plaça de la República.
0: I també la plaça de la República, durant tot el matí d'aquest dissabte 23 que diem, hi ha la Fira d'Entitats amb tallers diversos, un d'aquests tallers serà el de Tai Chi.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim vermut solidari, també.
1: Sí, aquest és El mateix dia,
0: al Centre d'Art de Can Castells.
1: Exacte, que és el de cada any, que és amb els 6 euros, em sembla, i és així. I el ball, n'hi ha per no parar, ballada de gent gran, ballada de country, també hi ha l'esperat concert amb l'Orquestra Montgrins allà a la plaça Catalunya, diguéssim. Perquè llavors per altres públics que no sol ser el mateix, al Cau Sant Boi, allà als Jardins de l'Ateneu, també hi ha activitats i coses de la Festa Major Alternativa, i que no faltin. La tabulada dels diabòlics músics, això ja és més sorollós.
0: Però és molt tradicional allà, i la gent ja ho espera.
1: Allà als Jardins de l'Ateneu.
0: Sí, vinga, som-hi cap al diumenge 24, perquè sobretot hi ha la dansa ritual de les flors, però de ben matí comencen els preparatius de les catifes florals, que això sí, que si parlem de Capvuitada no hem d'oblidar mai a la vida les catifes florals.
1: Exacte,
0: que bonic,
1: perquè per la nostra associació és cabdal poder fer la catifa. Pensa que ja portem més d'un mes treballant-hi, perquè s'ha de fer el disseny, s'ha de pensar, s'ha de plasmar sobre les mides,
0: recollir els materials,
1: Llavors ara ja nosaltres emprem una bona part de serradures de colors, que és clar que també s'han de fer, i llavors fulles, flors, ja portem, doncs, més de, ara físicament més d'un mes i mig treballant-hi.
0: Déu-n'hi-do, serà el diumenge 24 a partir de les 9 del matí.
1: Que aquí sí que fem, em permets, sisplau, una crida a tot el veïnat, a tot el jovent i la canalla que vulgui, perquè els ensenyarem, els convidem a que vinguin a fer la catifa, perquè també nosaltres, per què no dir-ho, som ja una mica grandetes, els genolls no són els de 15 anys, i també ho necessitem, o sigui, que a canvi de què us ensenyem, us apreneu a fer catifes, tot el jovent i canalla ens ajudeu alhora i n'apreneu, o sigui, que els uns amb els altres, i això...
0: És a dir, que si hi ha alguna persona que ens escolta que no forma part de cap associació o entitat i vol participar, ho pot fer.
1: Molt benvinguda a la catifa de l'Associació de Veïns, i ja veureu que aquest any és un dibuix, un disseny molt fàcil de fer, precisament perquè convidem a tota la ciutadania a venir a la nostra catifa, les altres també, però la nostra, que vingui tothom, que així els ensenyarem i els explicarem i tindrem potser més relleu per l'any vinent, i esperem que sigui molt lluïda, evidentment.
0: Com cada any, que és una meravella. Catifes florals el diumenge 24 de maig a partir de les 9 del matí a la Rambla Rafael Casanova. Hi haurà moltes activitats al voltant, doncs, de les catifes,
1: dia,
0: eh?
1: Sí, i tant. Llavors també està a la Rambla, hi haurà mostra d'art al capdavall, tallers de castellers, trobada de músics, concert dels de la càpsula, sí, també, que també venen, i llavors el Vinyets Balla, perquè Vinyets Balla és molt maco, perquè és un grup de veïns i veïnes, i són ells mateixos que fan la mostra, o sigui que és molt agradable.
0: I la dansa
1: de ritual
0: flors.
1: De les flors, que aquí tenim, que nosaltres hi tenim una mica de més protagonisme, perquè tenim el nostre gegantó, que és el Pam i Pipa,
0: sí,
1: que és el que ens representa més, perquè és el propi de l'associació i és el que més crida l'atenció dels infants. Primer, aquest any aniran els gegants a davant amb la seva música. Em sembla que hi anirà una de les bèsties del bestiari de la ciutat, no ho sé, i llavors el gegantó també amb els diables de casa... amb els gegants de Casablanca, sí, i els diables darrere. Però els gegants de Casablanca, que són els que ells fan ballar el nostre gegantó, el Pam i Pipa.
0: Molt bé, doncs això serà la dansa ritual de les flors a la tarda, a partir de 2:45, a aquest passeig entre la plaça de l'Ajuntament i la Rambla Rafael Casanova.
1: Exacte.
0: Que sí, és molt bonic, fa una miqueta de pena, oi? Però és bonic, no, Laura?
1: Sí, és molt bonic quan està fet i llavors passa, s'esbotlla tot, però bueno, per això es fa. I llavors, del recorregut que comença el capdavall de la Rambla i travessa la Rambla, arriba a la plaça de l'Ajuntament, i llavors allà hi ha la ballada de sardanes per acabar i arrodonir la festa de tota la Capvuitada.
0: Molt bé, Capvuitada de Festa Major, avui ens acompanyen des de l'associació La Unió del Barri Centre i m'ha explicat totes aquestes activitats, les que feu en el dia a dia,
1: sí.
0: I després les especials de la Capvuitada, que són les festes també del barri, del 22 al 24 de maig.
2: Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
0: Arribem al final d'aquest espai quinzenal, Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Avui, com a convidada, l'associació La Unió del Barri Centre. I ens ha acompanyat la secretària de l'associació, la Dolors Majorali Puig. Amb ella hem comentat el dia a dia de l'associació, la història de l'associació, però sobretot també hem avançat les activitats de la Capvuitada de la Festa Major de Sant Boi del 22 al 24 de maig. Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Si hi ha alguna persona que ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa?
1: Només ha de venir Cal Niño el dimarts de 6 a 8 o deixar el seu telèfon al conserge i la truquem. i endavant.
0: Gràcies i que vagi bé. Bona festa major i bona capvuitada.
1: Moltes gràcies, igualment, benvinguda. Quan vinguis a fer la catifa ja te n'ensenyaré.
0: Vinga, m'ensenyaràs. El nostre tècnic de so també, que vindrem els dos.
1: Molt bé, molt bé. Benvinguts. Moltes gràcies.
0: Bon dia.
3: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica.

0: Quants anys? Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es

0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els uns blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, en peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir. Llargament unit s'ha de dividir. Va, és una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso a les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paraula en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara començarem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'alguna frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època de Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, els submarinoies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre, per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sí,
1: en una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina, la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i se sabia utilitzar com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats... Com a la funciona. Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable? Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment els nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els noms especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del trail d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba sentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Maricà.

0: investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
1: Es multipliquen per dos els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
0: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
0: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
1: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
0: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
1: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
0: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
1: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
3: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
1: Revisa el temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. A aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: El control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passant 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Aquest dimecres la Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
0: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
1: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, Irene Sagrés.
6: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La policia nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un suficient laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
7: S'ha desmontado la logística completa d'esta organización en España porque hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
6: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, Aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
8: Com se ha evitat que les organitzacions mexicanes que estan itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratori en la zona de Catalunya.
6: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja

0: troben a presó.
1: I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus, en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, Osona.
2: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
1: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
4: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
3: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Olla.
1: I us ho destacava en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
2: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Bolo.
5: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
6: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
5: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025, i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
7: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda. El govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
2: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
1: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
8: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de protecció civil, evidenciant-ne la importància. Talla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
9: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica, i per tant aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
8: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
1: I els bombers de la la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
2: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut però es manté actiu.
1: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
0: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
10: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
0: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
7: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts ja en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
11: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
12: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig, i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment, com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però no absoluta.
11: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
1: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Plater. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
13: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
14: Una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se mos demana del Plater al 2030.
13: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
1: En punt un quart de 3 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors, que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
2: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025, per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
1: Lleida Televisió, Marc Fornells.
15: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
16: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones, els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
15: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
17: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
18: Un hotel de 5 estrelles serà important, ja serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
17: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
1: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
2: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
1: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
19: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
20: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
19: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
1: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. Comencem a Sabadell en la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús. Continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
21: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Vimussa va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del Pla Municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
1: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
2: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
1: I moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona, aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
4: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
3: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
1: Arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wild and Fire actuen avui a Sitges.
2: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, somos muchos esta vez.
1: Todos los besos que damos. I el Siloé passaran avui per Cambrils.
2: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
1: Set minuts, arribem a dos quarts de tres de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
22: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra Catalunya després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un Espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
23: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros dies o setmanes.
22: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
24: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar, doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
5: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
22: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
6: La porteria, completar, com he dit, la competència amb Gaizka, i després la part ofensiva algú diferent al que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
22: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Cisa Joventut ha comunicat que Yannick Crac ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulet.
1: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:15.
7: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
6: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
8: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
6: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijuan.
9: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
6: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
9: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
6: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
9: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
6: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
9: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta una collita però un 8% inferior a la de l'any passat. amb calibres, això sí, més grans.
6: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
9: Aquest 2026 celebra en 175 anys i la proposta de Mar Borrajo es reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
6: Esport, Joel Gómez, el Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicolí.
11: La futbolista prové del Manchester City i el Barça pagant més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
6: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. A aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
6: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És la nostra portada d'aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
9: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
6: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Sagalés.
13: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants a la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
14: S'ha desmontat la logística completa d'esta organització en Espanya perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque ya no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
13: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
15: ¿Cómo se ha evitado que otra vez las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
13: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
6: Gràcies, Sirena. I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
9: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
6: El 9FM, Ona Fàbrega.
16: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
17: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs vam patir aquest accident en una de les atraccions, que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
16: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
6: I us ho destacava en titular, s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
9: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
6: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016, Maite Polo.
18: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
18: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025, i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
3: Notícies en xarxa.
6: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
9: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
6: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
19: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de protecció civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
20: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica, i per tant aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
19: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
6: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
9: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
6: I la Paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
21: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
22: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
21: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
6: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana just, a Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
0: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5%, i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
4: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig, i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment, com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però en absoluta.
0: Per veure el bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
6: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
5: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyador fins al barri d'Artigues i Llafià, és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
23: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit, m'ho estem preparant tot per l'eclipsi, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
24: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà en la tovallola, estirada i mirant al cel, clar.
5: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els qui buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100%, i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titulars, arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors, que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
9: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
6: Lleida Televisió, Marc Fornells.
25: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
26: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris, i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
25: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
6: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
0: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a mia són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
1: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
0: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
6: I encara la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclàtor per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
9: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
6: Albert Güell.
2: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclàtor es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica.
7: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les dones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara ja no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
2: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
6: 11 minuts, ja arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
8: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior, en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
6: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
12: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
11: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
6: I a Valls aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Firagost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Firagost diferent a
10: que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de diumenge a Vila-rodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folrà i si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8 en Folrà Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així ho valorava el cap de colla de la Colla Vella de Siquets de Valls, Manel Urbano.
13: El Filagós es podia presentar millor, doncs evidentment que les últimes dues caigudes doncs, fan que no anem amb l'ambició que teníem prevista, però bueno, al final són fases del camí, no? A vegades...
10: Per la seva banda, la colla Joves Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en Folra, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en Folra i Manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en Folra. Això valorava el cap de colla de la colla Joves, Francesc Inglés.
14: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar molt bé.
10: La Firagost torna a citar les dues colles de Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La dia de la Firagost es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
15: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Air, Wind and Fire actuen avui a Sitges. Més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Set minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Kerolyn Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
16: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Kerolyn Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
17: Más que... en el primer any, però... intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
16: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
18: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
27: I bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
16: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
28: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions i això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
16: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulić, el substitut de Xavi Pasqual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslovè considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a una acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs, com ha cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la general a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 quilòmetres i 8 posts de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulé.
15: És això, Joel Gómez, per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Road Music, els dimarts de

0: Aquell pensament tan de mare que és, i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.
1: Ni Mama Ni Momo.
0: Obrim aquest espai amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Ni Mama Ni Momo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalbert. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
2: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. No? Aquestes frases que a vegades diem, que sovint diem de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
2: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai, no?
2: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
2: Total.
0: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
2: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
2: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
2: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
2: fem...
0: Perquè jo ho dic.
2: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè,
0: sí.
2: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. Uh-huh. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
2: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
2: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Que crees una dependència de... Ho he fet bé?
2: Sí.
0: És així?
2: Sí,
0: no?
2: Totalment.

0: per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits, no? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot, i els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
1: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació? És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etcètera, i tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
0: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells, i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
1: Clar,
0: no?
1: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veient 1.000 exemples de vida, de models de família.
0: Ens comparem.
1: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Sí. Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes? Sí. Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
0: Sí.
1: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
0: Clar.
1: Per a 25 tàpers.
0: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
1: Spoiler.
0: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... Pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè sí. ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
1: No.
0: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé al cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
1: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No? Aquest anàlisi personal.
0: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
1: Quan jo era.
0: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no. Totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és un tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
1: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
0: I on hi hagi més gent, encara més,
1: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així, clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
0: La nostra valia, també, no?
1: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
0: Clar, ens ho prenem a lo personal.
1: Correcte.
0: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cine Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No? Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades, els nens, jo sempre dic que són com una mica... que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
1: Vale.
0: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no? Te suena esto, no?
1: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
0: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda que això serà així.
1: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
0: Exacte.
1: He de preparar el sopar.
0: Amb la gerra...
1: Així ja tenia el rum-rum, eh?
0: Eso es.
1: Vinga.
0: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors, aquí van passejant tu, pel supermercat. I apareix la secció de les galetes.
1: No, clar, és que no. El cosmos.
0: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles. I la Maria mira la mare i li diu, mare, no, no, jo vull els dinosaures. I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
1: Explota.
0: Explota, es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
1: Correcte.
0: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
1: Jo crec que el cap dona voltes.
0: Dona voltes.
1: Tu veus que dona voltes.
0: Totalment, vale. Dona voltes. D'acord. I a sobre... El supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
1: Una mica de tic.
0: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu i tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol i la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però és important...
1: Que tot ho estan analitzant els
0: infants. Ho estan
1: infants
0: analitzant tot.
1: I tot prenen nota i tu et sembla que un detall de no res... No passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts però que dius una paraulota...
0: I ja està, plim!
1: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
0: Totalment.
1: Són escàners de la vida, no?
0: Totalment.
1: Llavors estan aprenent.
0: I és que són aprenents de vida.
1: Clar.
0: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta? No, no tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre-ho perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
1: Molt bé.
0: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
1: Demà serà un altre dia.
0: Demà serà un altre dia.
1: Molt bé.
0: Exacte.
1: Però t'estalvies el drama.
0: No dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
1: sí.
0: Però... estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
1: No, malament.
0: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
1: Molt bé.
0: Els nens i tothom.
1: Vale. Hauré de venir amb la llibreta per aprendre punts. Parlàvem d'aquest anàlisi personal, de com ens prenem les coses,
0: sí, sí.
1: I a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot. No?
0: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir i relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
1: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
0: Sempre. Ho hem de fer.
1: A tothom. Als nostres fills i filles també.
0: També.
1: Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
0: Totalment,
1: moltes
0: clar.
1: Vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, més dictatorial,
0: sí.
1: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
0: Clar.
1: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
0: Sí.
1: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
0: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Doncs pues això. I això que deies de la reparació, no?, és molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, però, no, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
1: Sí.
0: I això...
1: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles.
0: I allò encara fa més mal, perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
1: És allà.
0: És allà.
1: No la podem eliminar.
0: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
1: Són emocions.
0: I s'han d'acompanyar.
1: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
0: Totalment.
1: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols acotar?
0: Un exercici portat.
1: Vinga.
0: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix, i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets, on et donguis el per...
1: El lavabo és un bon moment.
0: Ui, tancat allà.
1: Oi que sí?
0: Em vaig a dutxar, poses l'aigua i...
1: Total. La porta d'aquí. Escolta, 5 minuts de glòria.
0: 5 minuts de glòria.
1: En tenim prou per fer l'exercici.
0: Sí, doncs vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
1: Molt bé.
0: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
1: Vinga, jo vaig
0: demano...
1: a provar-ho.
0: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
1: Vinga.
0: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però avui passa alguna cosa molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa, com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant, tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionada, emocionat, a obrir la porta. I allà està. El teu fill i filla. Que fa un any que no veus. Mira tal. Mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut, tot el que ha après, totes les coses que ha fet. I tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te allà un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
1: Coeus o no?
0: Molt bé.
1: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
0: No, jo no t'havia fet spoilers,
1: no,
0: clar, no sé jo.
1: M'hauries d'avisat, perquè no hi ha res que remogui més que ara endavant i darrere.
0: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és, quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
1: A veure, doncs si veig borrós ara no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho i a... Bé, és això, és... Perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
0: I no? Què estic fent per arribar fins allà?
1: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui. Sí. Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
0: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
1: Home! És que és així, i sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
0: Totalment.
1: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
0: Amb moltes ganes.
1: Vindrem a la propera perquè m'haig de preparar, o estic veient que això és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i sobretot us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem, animem.

0: Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
4: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i de cop plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
5: Ni mama ni momo.
4: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
6: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
4: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
6: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa, o vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació. No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
5: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés madurativ del cervell?
6: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, ja. Llavors aquí...
5: Vols fer cada malament,
6: que no saben ni què vol malament, dir. Exacte, em vols fer cada malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor,
5: que tothom... Tots imagina aquella porta que es trenca.
6: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa en construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Uh-huh. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyés un aprenentatge.
5: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
6: No.
5: Ves allà i pensa un rato què has fet.
6: No. El racó de pensar, en tot cas, pels adults. Per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos, per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs. No serveix absolutament de res.
5: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
6: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
5: El dia de l'aniversari no pretenguis que...
6: Exacte, 6 anys ja està. Ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
5: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora... Què, vora els 20 anys, més o menys?
6: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
5: Al revés.
6: Ah, perdó, al revés, és veritat. És
5: sí,
6: veritat.
5: Al revés.
6: Les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
5: És un fet que van més tard en la maduració.
6: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
5: Però clar, als 30, imagina't. O als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
6: I tant.
5: I potser que encara no tinguis
6: aquesta maduració. Hi ha pares i mares. Jo vaig tenir el meu primer fill a 26 anys.
5: Clar, també, clar, imagina't.
6: Clar. Llavors, aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de, no, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Clar. Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, pues vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
5: S'està defensant.
6: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc, hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
5: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
6: No, de fet no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpàtico no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pagar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
5: Clar, supervivència.
6: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, amb aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
5: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
6: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
5: A poc a poc no van.
6: No van a poc a poc i a més tu les veus i dius, ai mare.
5: Com aquestes avionetes que van amb
6: exacte,
5: hèlices.
6: Exacte, saps? Les hèlices que sí. Dius, em pujaré aquí, però clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades, és que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diria? El cielo o l'infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. conduir. És que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat. Que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida.
5: Em vaig tranquil·litzar.
6: Clar. I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera, no? Que pot passar i ens seguirà passant, perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no? La major part del temps amb la tapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
5: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
6: Sí.
5: És millor apartar-te? És millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
6: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para... calla i respira.
5: Molt bé.
6: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3-4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes... i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
5: El típic relleu, no?
6: El relleu. Li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
5: S'estàs bloquejant, no?
6: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu. No?
5: Però com és l'hora... és que és l'hora d'anar a dormir. És que has d'anar a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja m'estic
6: angoixant. Ja està. Llavors entres en control. Entres en lluita. I des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta. Perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això no et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo soc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
5: estàs
6: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil... Però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans de fer alguna cosa mal dirigit.
5: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
6: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
5: Total.
6: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... Es que sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions sí, sí. Hi són.
5: I seran sempre.
6: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
5: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
6: Vinga.
5: Vinga, què ens planteges avui?
6: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
5: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
6: Exacte. Avui vull que prenguis un moment, i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant, i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat... Allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota què és allò que et treu l'energia. No? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill-filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer. No importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho, perquè moltes vegades es queda la idea però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho i això ha de ser innegociable.
5: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui important, però al final el que deia més la conclusió és aquesta, has d'estar tu bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació, no sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius, que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
6: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociència para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
5: Mai, sents neurociència i ja et desmaies.
6: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
5: Perfecte.
6: Sí, de moment aquesta recomanació.
5: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
6: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
5: Perquè què passa? Ho estem fent?
6: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
5: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni Mama Ni Momo.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi. Macedònia Musical, un programa presentat per...

De vegades acabes de conèixer algú i tens un lligam molt fort d'aquesta persona, només acaba de conèixer-la. I vols estar amb aquesta persona, però la vida t'obliga a separar-te'n i faries qualsevol cosa per no haver de marxar.

davant el desig cap a una persona hi ha una lluita interna entre voler estimar i protegir-se de dolor. Hi ha un amor immens però inaccessible que et salva i a la vegada fa por perquè mostra la nostra vulnerabilitat.

0: Quan estàs amb una persona que estimes, tot el que és immens, les estrelles, la nit, el cel, es fa petit i proper, així celebrant la calma que et dona l'amor.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

T'has de perdre per trobar-te, envoltar-te d'un espai fosc, intens i carregat d'energia on tot és possible. Com un ritual de metamorfosi, entres d'una manera i surts d'una altra.

hi ha un ajut intern entre el cansament vital, la necessitat de reconciliació i el desig de tornar a connectar amb un mateix i amb les altres. Els dies passen, amistats que s'han defredat i una sensació de desconnexió que conviu amb l'esperança de trobar sentit.

sempre s'ha de tenir esperança per tal de superar-nos i tenir força per arribar a aconseguir allò que desitgem, fins i tot quan el món ho posa difícil. Els somnis no són només desitjos, sinó motors que fan avançar.

cal no perdre en la memòria una guerra que es va esguerrar. Van perdre molts literats, grans literats, i va ser una revolució que no va triomfar, però encara inspira. Però el turisme i la modernitat han tapat ferides que no han guarit.

Quan fas gran, comences a viure amb responsabilitats, pors absurdes i rutines que abans no tenies, però igualment vols gaudir i sentir-te viu. I comences a tenir ansietat per oblidar coses, de no arribar o no estar a l'altura.

0: applausi, cartera.
1: Després d'un moment difícil, cal tenir l'esma de començar de nou, sense renunciar a la pròpia essència, encara que la vida et porti per camins inesperats. Creixer fa mal, però també és necessari.

Quan estem amb els amics de festa, sempre tenim el desig de retenir el temps, que es congeli l'instant que saps que acabarà. Per això diem que és la penúltima i que encara ens queda temps de fruir amb les amistats.

estem a una cultura de consum i acumulem coses, com a símbol d'èxit. Això comporta tenir l'ego i constant necessitat de validació i una ambició buida que no sap el que vol, però vol tot.

Santo. Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar la ràdio, moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi, i ens escoltarem la setmana que ve, espero que sí. Que passeu bon Carnestoltes i que gaudiu disfressat del que vulgueu, i res més. Molt bona tarda, bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Gràcies, adéu, bona tarda.

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se. Tu estàs enamorat, Felipe?
1: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
1: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
2: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
3: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
4: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
5: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja

0: primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
1: Correcte.
0: I aquí no, és que...
1: És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
1: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
2: Bon dia. Hola, a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
2: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
2: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
3: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar de... d'entrapada per Nil, que sí?
3: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
3: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
1: Bueno.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
4: Hola.
0: Com estàs?
2: Bon dia, Sara.
4: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
3: Sí,
0: és
3: clar.
4: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent a l'escola pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és Wicked. I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I, com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és: qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
4: Primera pregunta.
3: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
3: Jo estic enamorat.
4: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
3: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo... faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
4: He estat, però ara mateix no.
0: No? I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
4: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
1: Sí, és que no dona, vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir. Jo ara mateix no estic enamorada, ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
3: Jo també.
1: I he patit per amor sense haver estat en cap relació, això, clar, pot passar.
3: Sí.
1: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
2: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
2: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després... està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona... Perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada...
4: Parlar amb els amics per saber què passa.
1: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes d'aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
3: digues,
0: tu estàs enamorat.
3: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir,
3: doncs...
0: en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
3: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
3: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
3: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, la persona.
3: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Exacte, molt bé.
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a

0: persona que potser ens està escoltant, hòstia, no sé, si vols.
1: No, que la quiero muchísimo.
2: Oh!
3: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Té, no, té nom aquesta persona o no té nom?
1: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
1: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
3: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil, o
0: potser... Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
3: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
3: Exacte, clar. Perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
1: Sí.
3: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
2: Jo.
0: Ai,
2: jo.
0: I això, això és un drama.
2: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
2: sí,
0: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
2: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
2: Va ser estrany, perquè clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
3: Agafar
2: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat, es posen difícils les
0: no
2: coses.
0: No vas necessitar sí. distància, és a dir, com ho dius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, més a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
2: Clar, era tan bonic el vincle, que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, enamorar-se d'un amic.
0: L'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
1: Sí. I tant,
0: em veieu?
4: Sí. Però i tant, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
2: Ostres,
4: literalment,
2: hòstia,
4: literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin
4: no,
0: aquest...
4: No, no, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. Perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa, sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
2: Però petons on?
4: Tipo, la galta,
0: I Aron, tu creus que això que ja explica la Sara ho podrien fer dos nois?
4: Canvia molt la cosa, eh?
3: Jo estic... completament d'acord amb tu, o sea, jo crec que per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
1: Clar.
3: I de fet l'abraço, o sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
3: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
1: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
3: També, sí, sí. També.
2: I perquè s'avorreixen.
3: I perquè s'avorreixen.
2: Són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
3: Sí, sí,
0: però... Em vegeu els que tenen parella actualment?
2: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa. Sí. No. Espera.
5: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
3: Perfecte.
0: Sí. Endavant.
6: Doncs sí que m'he enamorat, de fet ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora perquè et pot ensenyar moltes coses.
7: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació en comú.
8: Crec que com tal enamorament no ho vaig experimentar.
9: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes.
5: i va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
9: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
10: A la meva edat no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
11: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
12: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona a la que demanar-li els apunts.
9: I en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
5: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
10: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
10: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
12: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
5: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
10: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
12: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
9: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
2: Sí.
0: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
2: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
2: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
2: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
2: Que fàcil
0: que és
2: tot, per favor.
1: Soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
3: Exacte.
0: Què vol dir les variables?
2: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
1: Sempre posen el noi que és super fort i que tothom el coneix.
3: Guapo.
1: Sí. Tot, guapo.
3: Un 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan
0: alts? Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
3: Exacte, sisplau.
1: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
2: No.
1: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
2: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir... Diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
2: no?
0: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
2: Divers.
3: Jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta, li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
3: Està ple de veure's una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
3: Sí, però és que...
2: Ho copio per un poema, vale?
3: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense aliar-se amb aquesta persona, una simple vista, o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
2: És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
2: O que es gràcies.
0: Per què, com són?
2: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
1: Mm-hmm.
2: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
1: És la persona.
2: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
3: exacte.
2: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
1: No.
0: Felipe, què vols opinar sobre això?
1: Sí, mira, Jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de,
1: a nivell de lletres, lletres, musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era... lo bo era el 2017, uh-huh, amb la que cançó concret de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus era... que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí, és ara? Que abans
1: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh, no sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No, no és una cosa que no m'agrada gens.
2: Uh-huh. Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual. Exacte. Què collons és això?
0: Uh-huh. Uh-huh. Clar.
2: Què és això?
4: No, és una nada d'olla molt heavy. Així, així.
1: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start.
2: Uh-huh. I,
1: sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa... la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis,
0: clar,
1: si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí, i violència.
2: Mica,
0: clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no, encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
2: Depèn, hi ha primers cops de tot.
1: Exacte, hi ha tot.
2: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
1: No, però
2: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al,
1: sí,
2: seu,
1: mira,
2: temps.
1: Jo tinc una opinió.
2: Tot són primers cops, digues, Felip.
3: Sí, digues.
1: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: I tant.
2: Sexe.
1: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
3: Exacte.
1: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
3: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos, clar, és l'home.
2: El plaer,
3: llavors,
2: de l'home.
3: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és parlar d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
14: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
15: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions i em sento preparat.
14: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
16: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
17: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
18: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
17: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a... en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
19: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
18: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
17: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta. Ara. Una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
2: Els pares.
0: Tu a qui vas?
1: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
2: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
3: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
2: Molt oberts.
3: Exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
4: Sí, la confiança que tens amb ells.
3: Exacte,
4: per parlar.
3: Sí.
2: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com que estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
2: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
3: Tu estàs enamorat, compte.
2: Sí. Exacte, va, explica.
1: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó que no sé, tu recordatoris era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
2: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
1: Clar.
2: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
3: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmode amb aquella persona,
1: clar,
3: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
3: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
0: Exacte.
3: ni has de posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de fulanita m'ha deixat,
0: saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
3: i deixar anar.
0: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
4: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegués que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic
2: que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
4: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
3: Jo...
0: Una cosa rapidíssima.
3: És que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt jo, bé.
3: Sí, sí,
0: aquest,
3: sí.
0: Aquesta falta de llibertat, sí. A tu,
3: exacte.
0: Júlia?
2: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc.
1: Sí.
2: I això, sí.
0: Felipe?
2: Sí.
1: Ah, exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Amb això, eh?
1: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
4: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que... no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
4: La ideologia.
0: Que sigui tolerària més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot,
4: sí, sí.
0: Oi que sí?
3: Felipe,
0: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha sobretot és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
2: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
2: Jo
0: i entre
2: jo
0: tots l'hauríem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
1: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
1: Està que bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
3: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
1: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa? A veure.
2: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
4: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
1: Jo soc mediador.
0: Endavant.
4: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... de les possibles represàlies.
0: El repeteixo,
2: en Pau,
0: eh?
2: Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
1: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. Ell ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació que, per desgràcia, es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
1: No, o sigui, la teva orientació sexual no t'afines com a persona. O sigui, tu
2: 100%,
1: ets...
2: 100%, m'encanta això.
1: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
1: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres... que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. És ok, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
4: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
2: 100%.
0: Sí, ja, sí. Júlia, què vols comentar d'això?
2: Jo diria, Pau, endavant.
1: Sí, 100%,
2: és això.
1: Sin miedo.
2: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix.
0: I tu?
2: Enamora't de qui t'enamoris, sí.
3: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic i és: la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
2: cosa. Oh.
3: Llavors, jo li diria al Pau que sí que
1: otro
3: hi ha...
1: Poema.
3: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però es llancés a la merda.
1: Uh-huh.
3: Sí, i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que,
1: actualment
0: els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada,
1: però,
0: o encara continua?
4: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau. Que trist que t'hagis oblidat també.
0: Ara estic al cap de tu.
4: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
4: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important,
4: pues, perquè,
0: és aquest missatge.
4: Si no,
3: moltíssim.
4: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
3: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estima molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
4: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte.
1: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. I em diu, jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Mm-hmm. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja
2: les etiquetes fan molt mal també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... ets la Júlia en el meu cas,
0: una part més de nosaltres.
2: És una part més, exactament. I no, també no ha de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
4: Em molesta mazo, perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
2: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
4: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
2: Vale. Molt...
4: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
2: Concentració màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
2: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
2: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
1: El David.
4: Això
3: d'anar
4: a l'amor entre dues noies. La nòvia del
3: Lleó,
4: la nòvia del
3: Lleó,
4: per mi,
3: jo crec, si fos el tutor d'aquestes tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe
0: amb els tres.
4: Sí.
3: A veure, nois, entrem-nos. Això em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
1: A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu. Sí,
4: com era el segon?
1: Ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
4: Sí, l'amor entre dues noies.
0: El de la dieta, per agrada més a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
2: A veure, el tercer, que no és un, clar, o sigui, el tercer, controlador, saps?
0: La red flags, clarament, les tres, oi que sí?
1: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè, clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo, sincerament, crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir
0: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
1: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixeu de seguir perquè em poso gelosa.
2: És extrem.
4: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
1: Exacte, és en David.
4: És el tipo, el David... És qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
1: O l'altra persona.
4: Això.
3: Jo estic d'acord amb el...
2: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
4: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
2: Les dues noies, aquest sense pati, o què?
3: Sí. Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
0: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu nòvio.
3: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
2: Sheila.
4: Hòstia. Per on comencem?
3: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria: estima't a tu mateixa, clar, i que... et fotin completament els pensaments i t'has de més, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
4: voler canviar
3: amb específic, sinó perquè
1: jo vull dir una cosa sobre això.
3: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons, que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati.
3: El primer,
1: el David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa.
1: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes aquestes persones, però jo tinc, en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sé, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes. Però jo, de fet, m'he canviat d'institut perquè em feien, doncs, assetjament.
3: Ho sento.
1: Llavors, em vaig canviar, i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament, i doncs em vaig mirar al mirall, i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
4: Ja, ja. No, jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina.
0: Això
4: ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
4: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
1: Sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
1: Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti, i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
4: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació, perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva, i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
0: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure...
1: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat, em porto que encara hi...
4: Sobre la societat, toma, anem a...
0: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
1: Bueno,
0: que avui estem tots enamorats.
1: Sobre l'amor, que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs... preciosa.
0: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
4: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies a Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
4: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
4: Acaba el temps.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: La cultura és infinita. Potser per això la nostra convidada d'avui devora llibres, teatre, concerts, però mai és suficient. I és que quan se't desperta el nervi, no hi ha res que ho aturi. Avui a Off the Rec, Andrea Gómez. Andrea Gómez, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Escolta, hem vingut aquí a la llibreria Ona, de fet, que és un espai maquíssim. Primer, agraïm que ens hagin deixat estar aquí.
2: Sí.
1: Jo crec que estarem bé també per la conversa. Però és una mica també un espai com habitual per tu, no? Voltada de llibres forma part una mica del paisatge d'Andrea Gómez, diguéssim.
2: La veritat és que sí, i cada vegada més. Estic com gairebé engolida pels meus propis llibres. La cuina, el menjador, casa, escriptori, sempre envoltada de llibres. Em dóna seguretat.
1: Clar, de fet, expliques una cosa que ets com una mica... pel que fa a la feina, sobretot, hiperactiva, dius sempre, no? Creus que el fet de llegir t'ajuda també com a baixar una mica pulsacions i calmar-te una mica, o tampoc?
2: No, l'altre dia una amiga em deia, tu t'adones que tu engoleixes el llibre, els devores? O sigui, tens una ansietat cap als llibres, i penso, sí. No he aconseguit trobar res que em relaxi encara a dia d'avui. O sigui, he provat coses, tipus ioga, pilates, res. Els moments de respiració final, de quan vas a fer exercici, que et diu el professor, estireu-vos i respireu, jo ja estic així. No vull respirar, no em vull anar a casa, ens envia mails. No sé, tranquil·litzar-me.
1: I això creus que és el que t'ha fet també arribar fins als punts en els que has arribat, no? Aquesta com voluntat de sempre anar buscant coses diferents?
2: Sí, l'altre dia ho pensava. Som una generació, diverses generacions, que hem fet moltes coses i hem... intentat aprendre a fer moltes coses, no? Un sap fer un vídeo, però també sap escriure, però també et puc fer això i fer xarxes, una mica de tot, i crec que tots ja ho fem de per si. Jo crec que aquesta ansietat, sí, m'ha portat sempre a més que voler més, a voler-ho provar tot, i anar tantejant tot. I ara sí provo això, i ara sí escric això, i ara sí em gravo un podcast a casa. No és bo, per això, vull dir, no és bo.
1: Per què?
2: Viure dins meu. Perquè hi ha una... Aquesta ànsia és un nervi i un neguit que et fa també no estar mai satisfeta, no? I no... I quan estàs a un lloc, vols més, però no en un sentit d'ambició, sinó en un sentit de necessito omplir el cap, o tinc tantes idees, o tinc tantes coses que vull fer, que vull seguir provant. Això és... Aquesta insatisfacció crònica a mi... A vegades penso, no podem estar una estona quietets, orgullosos, agrair, celebrar un minut que estem bé, que això ha funcionat... No, això no em surt.
1: Clar, i passa una cosa amb la cultura, que és que a més sempre n'hi ha més.
2: Sempre.
1: Com t'afecta això a tu? El que mai saps tot, no?
2: Mai, no. Sí, gens, no saps res. No saps res. Això és així. És impossible. Això de voler-ho fer tot... Això sí que...

0: molt bona pregunta, perquè crec que ni jo ho sé. Ni jo ho sé. Em passa una mica com a les persones, i ara aquest és un moment una mica bruixat i demano disculpes a tots, però és una mica per... com de pell a pell, com a... en plan... no sé, aquesta obra hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, no sé si és l'actriu, amb la biografia de la dramaturga o el títol de l'obra, hi ha alguna cosa que em crida. Mai és racional, eh? No hi ha una cosa de això és, ho faig amb un sentit de potser l'entrada, no, em moc sempre una miqueta per aquest llibre m'arriba, aquest el tinc a casa, per exemple, no? El tinc allà posat, hi haurà un dia que em giraré i diré, va, és el moment, ja està, aquest totxo ara m'està cridant, el necessito llegir. Res racional a la meva vida, no funciona gens així.
1: I molt per intuïció, sempre.
0: Molt per intuïció, sí. Per intuïció i per llegir moments, llegir persones. A vegades funciona, a vegades perdo el temps, absolutament.
1: Veig que t'escau molt el nom del programa que presentes.
0: Sí, sí, sí.
1: Però es deia així abans de que sí. Ho presentessis tu? És que sí. Això és molt fort, eh?
0: És fort. I el més fort de tot és que la Júlia Bertran, que també és, forma part de l'equip de Nervi, ella és la que coordina les taules i una part primordial del programa perquè fa redacció, selecció de formats, selecció d'idees. La Júlia i jo ja ens coneixíem d'abans i jo li vaig presentar el seu llibre, Estimada Desconeguda, un llibre fantàstic que us recomano, i abans de Nervi, tot això, i a la presentació del llibre li vaig dir, el que més admiro de tu és que ets una persona amb nervi dins, que tens molt nervi. I clar, ens vam trobar les dues un cop dins de Nervi pensant, som dues persones amb molt nervi, dos tabalons absolutament aquí, així com histèriques, tot el dia pel plató. Com ha passat? I no tenia res a veure el títol, ni se'ns va preguntar ni res, vull dir, no tenia res a veure amb nosaltres. Mira, ja hem acabat allà.
1: Bueno, havies de ser tu, llavors.
0: Sí,
1: estava
0: suposo.
1: Clar.
0: Ja tinc molt nervi, no? Ja està més tranquil·la.
1: No, però...
0: No em surt. Però, no em surt ser tranquil·la.
1: Clar, el fet de, el que deies, no?, d'haver de saber una mica de tot, jo entenc que forma part també de la teva responsabilitat, perquè al final ets la cara de la cultura, 3CAT, és així.
0: No m'ho havia pensat així el títol, m'ha semblat una mica fort i contundent ser la cara de la cultura, crec que està una miqueta més repartit, però sí, és que al final, dins de la cultura és curiositat, no? Bàsicament, has de tenir una mica curiositat i tenir aquesta empenta de seguir veient coses. L'altre dia, per exemple, em vaig trobar el Jofre Font per TV3, que és a part de Marcians, i que per mi sí que és una de les cares de la cultura de TV3. En plan, tu penses TV3, cultura, i és com Gemma, Júlia i Jofre, no? Sempre estan allà. I acabava de ser pare. Jo li preguntava per la paternitat, com estàs? I el primer que em va dir, en comptes de dormo, no dormo, tal, em deia, no, amb la meva dona ens hem repartit qui va al teatre, qui va els dijous, ens ho hem repartit, un bon dia, jo vaig al diumenge, al concert de Rossowski vaig anar allò, però ara a mi em toca... Jo pensava, s'ha de ser boig de la cultura per tenir una criatureta petita i no està pensant, no, estem intentant dormir, no, és qui va al teatre i vaig dir, és que això no es perd mai, jo crec que encara que vulguis descansar, vulguis dir, no, vaig estirar-me una estona perquè acabo de parir, no, la idea és com ens repartim qui va al teatre quin dia.
1: Que és una cosa com que queda dins i que tu també ho tens.
0: Suposo que sí, no ho sé. Entonces, jo pensava que algun dia se m'acabaria, però veig que no.
1: Has pensat d'on et ve això?
0: No, i l'altre dia feia una mica de tirar enrere d'on em ve, per exemple, aquesta cosa de llegir. A casa sempre hem sigut molt lectors, però sempre heu dit que jo no he tingut un capital cultural heretat molt elevat, no? A casa, doncs, hem llegit El Médico i John Grisham, i a molta honra, eh? Vull dir, o sigui, col·lecció Planeta d'Agostini, i jo llegia una mica tot el que hi havia a casa, però no he tingut una guia de lectura. Saps com de dir algú que t'indica quins autors? Clar, jo he entrevistat a molts creadors i creadores culturals que t'adones la importància d'haver crescut llegint Faulkner o Segarra. Saps? O saber qui era Mercè Rodoreda abans de que ens ho posessin a l'escola i tu diguessis, que és això tan avorrit. Clar, és molt diferent. Jo tinc el gest de la lectura, però el que no tenia era una guia cap a on anar. I això t'arriba més tard, i això ho fas col·lectivament després, doncs amb amistat, amb recomanacions, amb... I per això jo crec que a mi m'ha quedat molt aquesta cosa de recomanar. No? O sigui, com la meva idea és, a vegades quan em pregunto, per què estàs fent tot això? Per què fas un podcast a casa? Per què escrius tot això? Per què llegeixes tant si no estàs traient un rèdit econòmic d'això? Penso, mira, estàs fent de guia o de recomanadora per a altres persones i trobo que trobar

0: aquest camí d'entre tot el que hi ha és molt important. O sigui, a mi és el que m'ha ajudat a créixer. O sigui, jo podria haver seguit llegint Vaixell de vapor sense parar i sense tenir una guia cap a on anar. I al final t'hi acabes trobant i acabes... I crec que és molt important perquè tornar-te a encaminar dins la lectura i tornar a recuperar aquell llibre que et feia sentir coses... I ho han fet altres també amb mi al teatre, perquè jo no sabia gens. Per exemple, tenia el Nil Martí a Tardeo com un recomanador de teatre i que ell em digués, Andrea, no pots dir que no t'agrada el teatre. Dins el teatre hi ha gèneres. És com dir que no t'agrada el terror, no vols dir que no t'agradi el cine. Has de saber trobar... Escolta la gent que va a veure, segueix recomanadors, i a partir de seguir-lo amb ell, doncs he anat trobant el meu camí, he anat trobant el meu camí dins el teatre, i ara m'agrada. I vull ser la persona també que digui als altres, ei, si t'agrada aquesta dramaturga, vés a veure aquesta altra. Doncs ho veig com una cadena de favors, no? M'estic enrotllant tant, és que no sé ni quina era la pregunta original, perdó.
1: No, però si és que això és igual, si és que es tracta...
0: Vale, d'acord, perdó.
1: No et preocupis. Clar, el tema és això que deies, no?, del anar a poc descobrint coses noves... Jo entenc que llavors el tipus de consum que fas, o el consum, no sé si és la paraula, però l'apropament que fas cap a la cultura és com molt en comunitat, diguéssim, no?
0: Sí, ho sento així. Ho sento així perquè és que vaig molt cap a quan era petita, però és que he estat uns dies que portava reflexionant d'on em venia a mi tot això. I jo era una nena molt solitària, o sigui, no dormia a casa d'altres nenes, no estava estona al carrer passant el temps, jo estava a la meva habitació amb mi mateixa, i no és que diguis, oi, jo... no. O sigui, jo era com molt, ara dibuixo, ara llegeixo, i aleshores havia relacionat molt la lectura amb una cosa solitària, molt cap endins, però per connectar, no?, amb altres, amb aventures, a mi m'agradava molt la ciència-ficció, fantasia, com en altres mons. I ara he descobert que la cultura és col·lectiva. La cultura, la gràcia de llegir un llibre és poder-lo conversar després, ampliar les idees, poder conversar sobre aquell llibre. La gràcia del teatre és la Coca-Cola del després. Anava a dir cervesa, però és la cervesa del després. Sí, sí. És la cervesa del després. El poder conversar-ho, que d'allà surti una altra idea, que d'allà puguis parlar amb algú, tal, no sé. O sigui, compartir la cultura per mi és el que més m'agrada i és on he acabat trobant la feina, però també l'oci. O sigui, i quan la gent diu, no et fa ràbia estar totes les... És que jo m'ho passo bé. O sigui, jo, òbviament, hi ha dies que estàs molt cansada, molt esgotada, et trobes a les 7 de la tarda, has vingut corrents de fer 25.000 coses, t'asseus, estàs a una obra de teatre i penses, vols dir que avui no ens podríem haver quedat a casa i no calia estar aquí? Òbviament que hi ha dies que ho penses, però la resta de dies és un privilegi. Privilegi poder estar... compartint oci i feina.
1: Clar, de fet, una cosa que també expliques és que això tot va passar molt a Ràdio Primavera Sound, que és el que va impulsar una mica la teva carrera. Aquí parles també de la importància de la Marta Salicru, que va ser també qui va apostar per tu. Va ser un espai que, ara pensant en això que m'expliques, té les dues coses, no? D'introduir-se en aquest món, però també de compartir la cultura com amb més gent.
0: Sí, allà... Clar, és fort perquè no és, o sigui, no tinc una carrera compensada ni racional, no? Com la gent és com, i què, Tardeo, com va anar? O sigui, quan precisament Marta Salicru em dona l'oportunitat, no li dèiem ni podcast, eh? A Ràdio Primavera Sound estàvem fent una ràdio digital, una ràdio per internet, que era una web on hi havia una... Com, i la idea era replicar una FM. Hi ha un horari, no? Tu entres a les 9 i aquest programa, a les 2 s'emet aquest, per la tarda i aquest magazín. I tu entraves allà, llavors... No sabíem què estàvem fent. I a mi em diuen... va ser una oportunitat de la Tita de Sustans, que és una periodista musical, que és la que feia els magazins de tarda, i de la Marta Salicru, que em diuen... La Tita marxa i em diuen... Andrea, creiem que tu et pots quedar fent el programa de les tardes junt amb el Sergi Cuixart. I vaig dir, què? Jo vaig dir que no. A principi vaig dir, què dieu? Jo era el departament de vídeo, aleshores. A mi, jo venia de publicitat i jo venia de fer vídeo. Jo era editora de vídeos. I vaig dir, què? Un programa de ràdio, què conyens a fer? I vaig anar a casa, vaig dormir, vaig aixecar-me i vaig dir, bueno, provem-ho. Sí. I vam provar. I clar, en aquell moment t'adones de... Jo tinc la teoria de com es feien els programes de ràdio dels 4 anys que m'he passat a la facultat. Vaig fer pràctiques a la SER, però jo no sé com... Jo no he estat mai en uns informatius. Jo no sé com és el dia a dia. Jo no he estat les 15 persones que normalment estarien en una redacció, no? Que hem de fer dues persones aquí amb uns tècnics. Llavors, allà el que vaig pensar és... Parteix del que tu t'entusiasma. O sigui, no podràs explicar el conflicte d'Israel-Palestina. No podràs explicar que la Renfe no funciona. No tens els mitjans. Explica del que tu estàs fent a casa, que és veure sèries, anar a veure aquesta pel·lícula que t'agrada i llegir molt. A partir d'aquí, què puc fer? Pues parlar de l'entusiasme. Clar, això t'adones que acaba connectant amb un públic perquè li estàs parlant del que tu t'entusiasmes i ho estàs fent amb una ànsia com de heu de llegir la Irene Solà, és fantàstica, l'hem entrevistada avui, és emocionant, i això connecta molt. I ara això és com un gènere, però t'ho juro que va ser com una espècie de... A partir d'una problemàtica de dir, és que no sé què puc, com omplo jo cada dia una hora per la tarda? Ja m'hagués agradat tenir recursos. O sigui, crec que el fet de no tenir recursos va fer que ens inventéssim algo que ara es veu com algo interessant, però en aquell moment potser si m'haguessin donat més gent o més diners hagués replicat un programa de ràdio habitual i no hagués arribat fins aquí.
1: I té una cosa això del fet de que potser no hi hagin recursos, que és que et permet també fer una mica el que vols, no?
0: El que vols tu també.
1: Si no tens tanta pressió, potser.
0: Exacte, no tens pressió i hi ha una cosa que jo crec que també va ser molt maca en aquell moment de Tardeo, que va ser, no tinc recursos, no li puc dir a un col·laborador que ja col·labora als mitjans habituals perquè em dirà, jo que ets a venir aquí a fer... És que no recordo ni què pagàvem, però recordo que es pagava una merda, perquè no sé si eren 20, 30 euros per venir a col·laborar, que és gairebé t'estic pagant la T10 i em sap greu. Però, clar, tu no li podies demanar a algú que estigués... Llavors era com... Bueno, crec que aquesta persona que acabo de veure a Twitter que té gràcia les seves opinions, si li dic, vindrà, perquè testegem i provem i no parlem mai a la ràdio. I, clar, a partir d'aquí també descobreixes moltíssima gent que abans no havia tingut un micro mai al davant o no havia estat involucrada als mitjans, que té moltíssimes coses a dir i que té moltíssima gràcia. I tot a partir una mica d'aprofitar-nos de que teníem pocs diners, que a mi em sap molt greu perquè hem estat una mica tots posant de la nostra part. Però clar, a partir d'aquí s'ha fet màgia, perquè es va fer màgia, jo crec, una miqueta el que va passar a Tardeo.
1: Clar, i va anar creixent també tot fins al punt en el que està ara el projecte, també.
0: Clar, clar, clar, és que passem d'omplir, de que deia jo, una ràdio digital on omplies uns horaris, a de cop vam formar part del creixement d'un nou format, que això costa agafar distància, no? I costa una mica analitzar una cosa que tu mateixa has estat dins. Però sí, va créixer, es van fer els podcasts, s'estava veient que es creava, hi havia un públic, hi havia un forat, i veus que a partir d'allà també comences a alimentar els mitjans, no? Hi ha gent que d'allà es trasllada als mitjans, hi ha gent que comença a créixer, que comença a fer carrera com a recomanadora, com a comunicadora. Està preciós de veure, la veritat.
1: I es genera aquesta configura de la comunicadora, no?
0: Sí.
1: Que això és una mica nou, sí. Diguéssim.
0: És curiós. Jo crec que també això som nosaltres mateixes que... O sigui, vam assimilar, quan estàvem a la Facultat de Periodisme, que els professors ens deien no hi haurà espai per vosaltres a les redaccions, ja la crisi ja eres, no us imagineu treballant a la redacció d'un diari, que era el que volien, el que entràvem tots imaginant, perquè això no passarà. I aleshores, jo crec que sortim tots que ens fan creure que no serem mai periodistes. I jo vaig marxar a la facultat pensant, he fet les meves pràctiques aquí i allà, però, d'acord, marxo, no hi ha espai. I aquesta idea del periodista és com que no acaba de... O sigui, és com... Potser hem sigut nosaltres mateixes i no ha sigut el periodisme que ens ha dit no, vosaltres no entreu, quan existia Vice, quan existia Playground també, no? Que era una mica en paral·lel als podcasts, que era mitjans digitals, que sí, veig aquesta una miqueta mirar-se per damunt de l'ombra de no esteu fent precisament periodisme autèntic, però s'estava fent. I ara amb la distància, un cop tancat, s'ha vist que allò era important i que hi havia signatures molt importants allà i que es van posar temes damunt la taula que no hi eren. I el mateix amb els podcasts. Jo crec que no ens atrevíem a dir estem fent ràdio, perquè estem fent ràdio. Llavors ens vam inventar aquestes paraulotes una mica de soc comunicadora, soc prescriptora cultural...
1: Però hi ha un punt de síndrome de la impostora aquí, en aquest tipus de paraules, respecte al no voler com posar-te dins del marc del periodisme, o no?
0: Sí, impostora no m'he sentit, perquè... Impostora no m'he sentit, però sí que he sentit que ben bé no estava fent periodisme, perquè no estava utilitzant les mateixes eines ni els mateixos recursos, i òbviament el que recordo de la Facultat de Periodisme és el periodista no és mai el protagonista. I clar, el meu periodisme del jo que des del primer dia és jo, a mi m'agrada, jo vull fer... Clar, o sigui, penso, per favor, m'haurien d'expulsar de la Facultat de Periodisme. Per sort no tinc el carnet de periodista, o sigui, no m'han d'expulsar del lloc, però sí que sento que ens hem trencat totes les regles també dic, potser és que a la facultat de periodisme hauríem de fer una miqueta un sacseig i fer-la de zero i veure cap a quin periodisme s'està fent ara. Però és molt interessant. La Laura Grau té No soc periodista, el perfil. Però és que per mi està fent periodisme. Quan va passar tot allò del que no surti, el comunicat era no som periodistes. Què és periodisme avui en dia? És la gran pregunta, no? O qui són els periodistes? Què estan fent els periodistes? On estan?
1: Clar, el tema és que aquí el fet de també treballar, ara deies del que no surti, també podria ser el teu cas, el fet de treballar en mitjans públics,
0: clar,
1: també et dona una responsabilitat.
0: I
1: no?
0: Tant, i tant, màxima responsabilitat. Això és el que dèiem abans, de jo sí que he sentit sempre una mica que podia fer el que volia, òbviament, dins d'un sentit, pensant a l'audiència, no?, que tingui interès, que agradi a la gent, no estic aquí tampoc complint minuts per minuts, i ara, òbviament, el que sento és una responsabilitat enorme de... No només estic a la televisió, que ja és una responsabilitat, estic a la televisió pública del país. Per tant, les coses s'han de pensar tres vegades, i tot ha de tenir molt més sentit, i un sentit de país, un sentit de quina cultura volem explicar i fet des del respecte i des de la responsabilitat màxima de tinc una hora de programa a la televisió, que a vegades jo, és una mica de... Un moment, jo que em prenc les coses una miqueta així és com, un moment, és una hora, eh? Fa una miqueta, de vegades és com, fa respecte.
1: Pesa, això?
0: Sí que em pesa, perquè ja et dic, com aquesta insatisfacció em porta tota l'estona a... que es mereix aquesta hora, no? També no hi ha tantes hores de cultura i més en el canal principal, no? Què estem fent? Estem fent prou? Ho estem fent de la manera que toca? Jo tinc ara molt aquesta cosa d'estic fent tele, que fins ara semblava que fos un... La gent ho ha tractat com si fos un pas orgànic, no? Per mi, tu estaves fent un podcast, doncs ara presentes televisió. I és com, perdó, però és que jo no havia fet televisió mai. Jo no tinc el llenguatge televisiu. Jo no sé quina és la manera correcta de dirigir-me a càmera. Per això em recolzo moltíssim en l'equip de Nervi. Potser sí, tinc com més o menys gràcia entrevistant, però us necessito vosaltres per dir-me em dirigeixo a càmera sí o no? Falta ritme? Com em moc? Haig de ser més graciosa? Menys? Més continguda? I aquí vaig perdudíssima. Perdudíssima, i també el que em passa amb la televisió és que per primera vegada no tinc retorn. I a mi això, ho porto molt malament.
1: Retorn en quin sentit?
0: Retorn en el sentit de que per mi el podcast, el que dèiem abans, és tot molt comunitari, molt col·lectiu. Jo no et diré que coneixia cada espectador de Tardeu, perquè no tinc sentit. Semblo Pujol a saludar cada espectador. Hola, bona tarda, gràcies. Sí, però sí que intuïes, hi havia una cosa molt de parlar-se a xarxes, quan fèiem directes, hi havia una resposta, i tu veies, i veies els números, veies el que funcionava, el que no, el que t'agradava. Clar, ara estic en una gran cadena, amb unes audiències, en un moment també on la televisió va també per digital, doncs són tantes coses que jo no sé qui hi ha al darrere, quin tipus de públic, a qui m'estic dirigint. Si és una senyora de 73 anys que s'ha quedat dormida veient el fanzone i s'ha aixecat i ens ha trobat allà, o si hi ha gent que ens va buscar perquè realment li agrada molt i busca la plataforma, Nervi, no ho sé. I llavors veig perdudíssima. I tota l'estona sóc jo dient, més pels joves, no tant pels joves. No, aquesta senyora no ha vist el videojoc. No, clar, ho has explicat. No. Qui és Gavina? Gavina MP3? Gavina MP3 només ho coneix un sector. És massa modern. No, per suposat, el públic és intel·ligent. Tu estàs tota l'estona així. Jo m'estic tornant com l'Ela.
1: Sí, bé. Tens com molts diàlegs al teu cap a la vegada, no?
0: Com aquella pel·lícula de Shyamalan. Efectivament, tenint jo 25 personalitats en un mateix programa. I tot i així... No tinc resposta. Penso, ha funcionat? Ha agradat? He fet riure? No. M'he passat? No. Que és bo, quan hi ha silenci és molt bo, perquè no sigui, si estigués tothom allà, aquesta tia està boja, no m'agradaria tampoc, però em fa molt respecte, perquè sempre m'ha agradat tenir aquesta cosa bidireccional, que era el que ens facilitava les xarxes, els podcasts, els blogs, ara Substack, que és aquesta cosa del... jo parlo, jo opino, jo tiro, jo comunico, però hi ha un retorn. I a la tele, de veritat, és com si anés a cegues cada dia. Jo no sé com us ho fa la gent. Clar, també, jo sóc molt de... Ei, a mi m'agradaria que ens trobéssim tots els presentadors de TV3. I tu com t'ho fas? Però no passa. Pel que sigui, no passa. Tothom està molt enfeinat.
1: Sí, hi ha una cosa així com una mica més estirada per allà, en general, o no?
0: No veig a ningú. Tampoc no veig tant, perquè nosaltres també el nostre plató està separat, està amb el Cuines, ni coincidim. T'imagines jo i el Marc? Marc, com t'ho fas? No coincideixo amb la gent, però... És que no sé ni on estan. O sigui, porto ja un temps a Nervi, no sé quan, però porto un temps. Però ara em diries on està la selva situada a dins de TV3 i no t'ho sé dir. Crec que hauríem de fer un sopar de Nadal de presentadors.
1: Tots.
0: Sí, una trobada, no ho sé. És que em falta també molt això. O sigui, em sento... No és que em senti sola. No és que em senti sola, ni molt menys, perquè hi ha un equip i però sento que no sé com s'ho fan els altres, saps? M'encantaria. Jo també és que xerro molt i converso massa amb la gent. I potser ells no tenen cap interès. Però m'agradaria saber com s'ho fan, com han après, com et dirigeixes a la gent, com ho vius. Si cal estar pendent d'això o no. O cal fer el programa com tu el vols fer, no ho sé.
1: Però jo també penso que sí. TV3 ha volgut que Nervi el presentis tu...
0: Ja.
1: També és perquè vol que siguis tu, yeah. A la teva manera.
0: Però què sóc?
1: Bueno, què ets? Què ets?
0: Què sóc? És que tinc molts dubtes, perquè ara també el que em passa... Clar, jo us ho deia ahir, eh? Sí, ho diu tot el jo, però és que és una entrevista que m'estàs fent a mi, clar. T'he sentit, sí. Sí, jo, sí. Jo sempre m'he sentit una mica frívola i superficial en determinats ambients, no? Per un tema de... per aquesta cosa de podcaster, parles de llibres però de les novetats editorials, no estàs parlant de clàssics...
1: Però això tu has posat tu a tu mateixa o creus que hi ha aquesta percepció des de fora?
0: M'ho he posat jo mateixa i en alguns ambients ho he entès. També és veritat que quan tu ho creus és fàcil que tu ho vegi. No és que ningú m'hagi dit, ets una superficial... Bueno, algú sí que m'ho ha dit, però no diré noms. Algú sí que m'ho ha dit, però en el seu moment sí que era una cosa com Ràdio Primera Sound, els moderners, no sé què, els tontens, no? Els que... Bueno, coses superficials, així. He tingut aquesta sensació, aquest feeling. En determinar... Ara, al fer un programa de cultura, és com, ui, els culturetes, aquests tan seriosos que feu entrevistes a gent que ningú coneix. I tinc aquesta cosa ara de, uf, no se m'entén. O abans era, no... els joves, tu només pels joves, i ara de com no, ja no ets dels joves, ara ets del...
1: Clar, és que tu és, o sigui, diguéssim que al sopar de Nadal, o sigui, de la taula dels nens has passat a la dels adults.
0: Ja. Dels adults, però saps aquell... Però saps, estàs com els adults, però movent de tota estona, en plan, i què feu, els nens, ara?
1: Sí, i on sortiu després,
0: no? Ara per on se surt, els joves? Surt més de persona. Veus que tinc un problema com de personalitat que doble o triple o quadriple? Estic tota l'estona, no sé qui sóc. I crec que també, com aquesta confusió, l'estic transmetent a tothom. I no saben on ubicar-me, ara. Vull ser com, ei, encara... Vaig al concert de Gavina MP3 dimecres, ens veiem allà. Però hi ha molta gent jove al meu voltant i jo sóc ja una mica... Nando Cruz, que està com als concerts amb una cantonada com apartat amb la seva cerveseta, haig de ser aquesta persona també.
1: Sí, no hi ha volta enrere ja.
0: Jo crec, no ho sé, vull pensar, després hi ha ambients on vaig una altra vegada i segueixo sent una altra vegada la del podcast, clar, és que depèn molt on em mogui. Tinc crisis de personalitat, jo no ho estic passant fatal, ho estic veient, estic al psicòleg ara mateix.
1: Bueno, a vegades, jo penso que el fer entrevistes a vegades té un punt d'això.
0: Sí, sí,
1: I tu
0: sí.
1: Com a entrevistadora ho saps.
0: Sí.
1: I segur que hi ha molts cops que t'han vingut a vegades convidats que t'expliquen coses i vas dient...
0: Sí.
1: Ostres, i vas podent-los conèixer molt.
0: Ho estàs fent molt bé, ets molt bon entrevistador. Sí, clar, m'estàs traient coses aquí que no volia treure. Crisis de personalitat, no la volia treure.
1: Clar, és que passa una cosa, que és que... clar, ja... Tu fas moltes entrevistes.
0: Moltes, masses.
1: Clar, llavors tu, quan veus una persona fent entrevistes, com ara, per exemple, tens com un punt de jutjar a veure què està fent i què no.
0: Des del moment sé si és una bona entrevista o dolenta. Simplement interès. Per mi l'interès és el que fa la bona entrevista. Interès i saber... És que hi ha gent fent entrevistes fortes, eh? Vull dir, hi ha gent que no saps que, clar, jo he anat a algun que és com, has buscat el meu nom a Google? És que hi ha gent que és com, però això ho veus claríssimament. Quan algú no s'ha llegit el llibre, quan algú no li interessa aquella persona, o simplement com funciona una redacció, jo no ho sabia, però es veu que hi ha programes, ara estic descobrint el sopar d'all, però clar, redactors preparen l'entrevista i el presentador arriba un minut abans. Ok, perfecte. I què? Què dius que has escrit aquest llibre? Que jo no, és que no seria capaç, em moro ara mateix. També perquè faig l'entrevista des del jo, des de què m'interessa a mi, què em preocupa de tu, quina curiositat, què tal. I et dic, són dues formes de fer, crec, periodisme i entrevistes. S'han de refer les facultats de periodisme, estic veient.
1: Clar, i a les entrevistes, o sigui, dius que les prepares tu, per tant, vull dir que la feina de dir arriba el convidat, vaig a estudiar-lo, vaig a fer el qüestionari, a Nervi és tot teu.
0: Això m'ho faig jo, sí.
1: Tot teu.
0: Amb col·laboració, amb equip de redacció, que després passa i revisa, però l'entrevista, sí, és que sí. Quan són preguntes, sí, no, òbviament, si ha vingut algú que diguis van venir un grup de metal català, que és com, bueno, amb una mica gran, per posar context, i això sí que necessito ajuda. Però després, a la curiositat, al pum, jo necessito escoltar aquella persona, veure altres entrevistes, què fa, com es mou, què tal, i fer-ho des de la curiositat. I si necessito fer-la jo. Això és una merda, perquè no sé delegar. No sé delegar, no sé treballar en equip. Caire. Estic tallant amb molts... Si he sortit aquí amb molts problemes, me'n vaig al psicòleg després d'això.
1: No, home, no, molts problemes, no? Però explicar-te està
0: explicar, bé. Explicar-te està bé. És que també moltes vegades ho explico i no vull que serveixi com a exemple, no vull que sigui com, ah, d'acord, si ets entrevistador t'has de fer una entrevista. No, clar, és que, jolín, tenim gent que ho fa...
1: Cadascú té clar, manera, també. Cadascú
0: clar,
1: té manera.
0: I jo alhora també et dic que després descobrir segons quins gent que fa programa diari, òbviament, ho està fent directes, clar, és que és un altre tema. Òbviament, jo quan he vist a la Melero treballar, dic, què és aquesta autèntica jabata de la comunicació? Com es mou? Pam, pum, pam. És impossible que estigui cada dia dins la tertúlia, que sàpiga sobre els pagesos, s'hagi llegit el llibre i després quan ve la secció d'arquitectura digui, home, i tant, aquesta... No, és impossible, o sigui, és que seria impossible. Però clar, que no se li noti, és que això és magistral. Això és magistral, que sembli que és vivencial i que ho fa des de dins, això és quan dic, és que sí. I clar, a mi m'agradaria aprendre a ser la Melero. Sé aquesta cosa de tenir un equip, no cal estar al dia de tot i no haver-ho de fer tot tu. No, no, és que jo necessito abans anar a veure aquest edifici per poder fer la secció d'arquitectura, perquè si no el veig jo amb els meus propis ulls no ho sé explicar. Que t'ho expliquin, que t'ho escriguin uns altres.
1: Mm, clar, però una cosa és la secció d'arquitectura i l'altra és una entrevista a la que vols conèixer la persona i si no la coneixes potser és difícil, no?
0: Clar, però si tu fas un diari, si tu fas un magazín diari, matins o tardes, és impossible que coneguis tothom que ve o que hagis vist totes les obres de teatre. Jo quan veig el que fa el Marc Giró, per exemple, és que és jabato. I el Marc Giró acaba el programa i està presentant un llibre a una llibreria qualsevol i després està fent el late i coneix a tothom, ha vist totes les toves a l'obra i jo dic, però aquesta persona què fa? Té el rellotge de l'Hermione, es multiplica, és que no ho entenc. Vull el seu secret. Vull el seu secret. També et dic que el Marc Giró té vint de tenir el nervi una miqueta també.
1: Sí.
0: És de la família.
1: És del sector nervi.
0: És del sector nervi, que clar, això no sé com un ho viu, com estàs, on... Jo el veig bé, però clar, no ho sabem.
1: Bueno, i suposo que s'aprèn amb els anys, també.
0: S'aprèn amb els
1: anys. És ofici.
0: És ofici. És ofici i és aprendre també a delegar i confiar en els altres, cosa que jo haig d'anar fent. Però em costa bastant.
1: Sí, creus que el camí de millora de Nervi, per exemple, podria ser aquest, en el fet que tu poguessis delegar més?
0: El camí de millor de Nervi és una molt bona pregunta. És que, clar, jo no sóc directora de Nervi. O sigui, el camí de millor de Nervi serà el que vulguin que sigui. O sigui, el que decideixin. Hi ha molt camí de millora. Molt camí de millora. Sobretot de com fem les coses, com... Jo ara tinc molt obsessió en... Jo vinc de ràdio i de fer contingut... on l'important és la paraula, estem fent tele i l'important és lo visual. I jo per això ara és com amb el realitzador, és com, tu digue'm, com ho veus, què t'imagines, com entra la càmera, què fem? O sigui, jo crec que aquí és on hem de jugar. Jo sempre ho dic, per mi la cultura dins de TV3, tots els programes que s'han fet eren avantguarda en visual, o sigui, silenci, bestiari il·lustrat, o sigui, jo caràcter me'ls estudiava perquè m'encantaven a nivell visual. M'encantava el que feia Groc en aquell moment. Era com posaven les tipografies, aquelles cares al carrer gravades, el grup de música en directe penjats al Tibidabo, la Viviana després entrava, no sé. O sigui, jo no només m'interessava per com qui entrevistaven o quin grup o tal, m'interessava a nivell visual moltíssim. Jo crec que la tele ha de tornar a anar per aquí. Està passant a tot arreu. Estem fent ràdio en colors tot el dia, tot arreu, no? Programes una mica de... Bueno, perquè amb dues càmeres, no? Fem així una miqueta de màgia. Tornem a pensar idees de formats visuals xulos.
1: Falten diners per la cultura, tu creus? A TV3?
0: No sé si falten diners. És que no ho sé, perquè no sé ni quin pressupost tenim i si és gaire diferent del pressupost que té l'11. És que no tinc ni idea. No tinc ni idea i això parlaria per parlar. A veure, sé que som un equip reduït i sé com estem gravant i sé que s'està fent tot amb un pal i una canya i s'estan fent una mica miracles amb el que tenim. I sí que ho notes perquè els realitzadors van així, producció va així i redacció va així. Però clar, tampoc no et sé dir com van els altres programes. Ho puc intuir una miqueta. Però ja et dic, és que la trampa de tenir més recursos a vegades, saps el que dèiem abans? Tenir més recursos potser fa que et relaxis més, o que vagis a fer una mica el que s'ha fet sempre, o de cop vulguis... I aquesta idea, no?, de quan tenim recursos, posem una orquestra en directe, que entrin coses, no? I a vegades no és això, a vegades és, amb la càmera que tenim, què podem fer? On podem anar? Anem a carrer, fem coses. També el que falta és temps, eh? Això sí que m'agradaria tenir-ne més, no tant recursos, sinó temps.
1: Temps en emissió?
0: No, temps de per preparar. Per preparar, per fer coses... Temps en emissió, no. O sigui, una hora, si jo és que tenir una hora, ho trobo un privilegi absolut.
1: I fent una mica, no tant des de nervis, sinó la mirada una mica més general,
0: sí?
1: Una hora a la setmana per cultura és poc.
0: Clar, aquí hi ha un debat molt més ampli de... Si tu la cultura no la poses en prime time, si tu la cultura no li dones un espai gros, sempre quedarà relegada com una cosa secundària. I quedarà relegada a aquells només que saben que existeix aquest programa i que el van a buscar. La màgia de per exemple, torno al Marc Giró, però de col·locar Marc Giró al migdia a una de les ràdios principals del país... parlant de llibres, obres de teatre, espectacles, creadors culturals, és que tu menges amb patates. Tu vas al cotxe al migdia a buscar els nens al col·le i tu estàs menjant amb patates i estàs creant, o sigui, els estàs creant. I aquests espectadors, aquests nous amants de la cultura o gent que digui, ei, aquest títol me l'apunto, ep, aquest creador me l'apunto, són gent que estàs creant, tu. I no és de dir, no, és que sabíem que hi havia una audiència al migdia que interessava... No, no, ho has decidit tu, ho has posat tu allà. Tampoc no estic ara demanant anar després del temps. Però què passaria si després del Telenotícies n'és un programa cultural? La gent no canviaria i diria, no, jo no, jo de cultura no, no m'agrada gens. No, si està ben fet allò... Que no dic que hagi de ser nervi, dic qualsevol programa. Un Marcians, quan Marcians, el programa Marcians, va anar darrere dels Premis Gaudí, un especial, va rebentar una audiència. Per què? Perquè és gent que ja està posada, li agrada el cine, pum, pam, em fas una cosa preciosa com és Marcians, ben feta, tal, pum, me lo como, estic allà asseguda, me'l menjo, m'agrada. És una mica... Ha de ser posta. Ha de ser posta de, ja et dic, de país. És que ha de ser posta de país. Si s'obren llibreries, es fan presentacions, es fan clubs de lectura, el llibre comença a ser un element de desig entre els joves, és perquè s'estan fent coses, hi ha activitats, hi ha oci, hi ha apostes, i la gent entra a una llibreria i s'ho troba, i estan passant coses, i vols veure què passa, i vols sentir que formes part d'allò. I jo crec que en això és anar una miqueta... Ara, el que està passant, jo crec, que, però en general, parlo com en general, mitjans, comunicadors, xarxes, estem tota l'estona pendents de el que li agrada a la gent, el que vol la gent, no? I ens hem tornat tots agències de publicitat. O sigui, jo vaig treballar dins el gremi de publicitat, és el pitjor gremi, és el pitjor que m'ha passat a la vida és treballar amb publicistes. Però a mi em sembla molt bé que per tu treure un nou sabor de natilles o de iogurt hagis de fer un focus group i hagis de preguntar a la gent si amb galeta Maria o amb trossos de xocolata. Molt bé, perquè allò és una cosa capitalista que la gent anirà i ho comprarà i decidirà vull aquesta, molt bé. Però quan estem parlant de mitjans, de formats audiovisuals, de ràdio, no hem de preguntar tant a la gent què vol veure i què vol sentir i què ens ve de gust ara a tots. Hem de tenir una miqueta de criteri. I hem de tenir una mica les idees clares de què volem oferir, com ho volem oferir. No, és que ara a la gent li agrada molt veure a TikTok. Molt bé, doncs que ho segueixin mirant a TikTok. Nosaltres, com a televisió de país, oferirem altres coses. Ja existeix TikTok. Ves a mirar TikTok. Aquí s'han de fer altres coses. I s'han de tenir unes idees clares. I jo crec que això falta en general a tothom. I el que et deia jo abans, que jo tota l'estona estic buscant el retorn i què pensa la gent i tal. Estem tota l'estona pendents de... I què vol ara la gent? Què li agrada?
1: Un moviment natural, no?
0: Sí, però a vegades també s'han de... Crec que les grans coses han passat quan t'has trobat una miqueta de dir... Uau, vale, potser no era el que m'agradava. Potser no era un programa que jo buscaria. Potser no és una idea ni un format que jo hagués buscat ni hagués pensat. Però me l'has posat davant? I me l'he menjat i m'agrada. I estic aquí, endavant, a tope amb tu. Era que falta una mica més de posar... Pum! Damunt de la taula.
1: Clar, passa també que aquest nervi que tu explicaves, això també s'ha de despertar, d'alguna manera.
0: En la gent, creus?
1: No, si tu no has tingut accés a tot això i tu poses el que ara estaves dient, no? Un programa d'aquest estil en una hora en el que ho vegi molta gent, potser també es desperta aquesta curiositat.
0: I sobretot que no hem de caure en aquesta cosa que sempre ha passat en la cultura de la distància, crear aquesta separació, no? Abans, o sigui, sempre ho dic, quan teníem el podcast de literatura amb la Berta Gómez de Demasiadas Mujeres, era un moment on parlar de llibres estava reservat a qui tenia una columna des de feia 35 anys, no, en un diari, o es parlava de llibres només als ateneus literaris, o qui era literat o qui havia estudiat literatura comparada. Els altres, bueno, us ho parleu a casa. El que està demostrat, jo no dic tampoc que hagi de ser crítica literària ni molt menys, però està demostrat que es pot conversar de llibres sense tot això. I és interessant aquesta conversa. I això ha fet que hi hagi molta gent que es senti convidada a formar part d'això. I ha de passar el mateix en aquest sentit. O sigui, la cultura no és aquell programa de matinada reservat per la gent una miqueta avorrideta i una miqueta ensupideta. No, és per tothom. I hi ha mil maneres de parlar de cultura. Jo sempre ho dic, o sigui, el meu format desitjat és fer una tertúlia com de futbol, però d'artefactes, de llibres, d'un llibre. O sigui, baralles. Vull que ens asseiem en una taula i ens discutim per aquest Hamnet, ara que hi ha el llibre i la pel·lícula. Vull que ens discutim. Tu què en penses del llibre? Doncs jo pel mescal fora. O sigui, però com el futbol? Doncs el futbol està al mateix nivell, no? Doncs no, aquest hauria de sortir. No, anava a intentar fer frases de futbol, no sé res. Però... oi que és una mica omplir com coses i barallar-se i discutir-se? Doncs això es vol fer amb la cultura. Vull dir, tothom està anant al cinema. La gent va al cinema, la gent llegeix llibres. I no hi ha millor literatura ni pitjor literatura. Això de, ui, és que hi ha gent que llegeix llibres. Estan llegint, no? Doncs ja està, tu.
1: O sigui, rebaixar una miqueta tot, no?
0: No, jo no crec que s'hagi de rebaixar el nivell ni res, sinó... fer-ho més accessible, separar, tirar barreres, no distingir-ho com el programa de la cultura. No, un programa, un format. Es poden pensar en mil formats dins la cultura, mil maneres de fer-ho. Es poden fer concursos, es pot fer, què dèiem, tertúlies. Fem-ho. Em sap greu com aquestes separacions, saps? O sigui, a mi des del principi, me'n recordo que em vaig trobar un crític de tele el minut 1 de nervi i em va dir, tu vas al Canal 33. I jo, ok. Suposo que sí, o sigui, a nivell, no, pràctic, racional, sí que és un programa que hauria... Però per què? Per què? Oi que estàs posant la pel·lícula el divendres a les 10 de la nit? És cultura, no?, veure aquesta pel·lícula. Doncs què? El Polònia és polític. I cultural, a vegades, també. Estan descobrint grups de música i el mi. I estan prentant. Trenquem barreres, eh? No, el Canal 33, els avorridets. És que si ho plantegem així, com la cosa avorrida, la cosa d'uns quants, aquesta distància... I sí, i jo mateixa a vegades també dius... És que jo l'òpera, saps? No, doncs porta d'entrada, per això... Jo al principi era com... No, jo vull portar gent que jo domini. No vull, jo no puc entrevistar una compositora clàssica, perquè jo què li pregunto? No, clar, que pots. Li faràs les mateixes preguntes? Li fas des de la cosa de... Jo sempre els, a més els hi dic des de l'inici, et faré una entrevista per a dummies, eh? O sigui, esto es òpera per a dummies, perquè no tinc res de coneixement. I ells venen amb una actitud... divulgativa, explicativa, t'ho explico des de zero, repregunta com faig a casa, com em faig una partitura, com es crea. I això és interessant, també. Ha d'haver-hi, òbviament, programes per tots. Ha d'haver-hi coses elevades, coses menys elevades, però aquesta seria la gràcia, que estigués tot per, saps? Mil formats de cultura, coses més especials, més menys... O sigui, Club Tàndem, tu Club Tàndem te l'escoltes? I és de nivell, o sigui, és que hi ha nivell allà, hi ha molt nivell. Hi ha molt nivell, i és una conversa elevada de literatura, i aprens moltíssim. Poden coexistir moltíssimes coses.
1: A mi em fa la sensació que Nervi, de fet, és una mica això, no? De dir, tenim poc espai, tenim els recursos que tenim, però anem a fer que hi càpiga tothom,
0: tot,
1: no?
0: Tot. Bueno, és la responsabilitat que et deia abans, si... Si hi haguessin més coses... Jo, per exemple, quan s'estava fent tot el temps del món amb l'Anna Guitar, jo amb l'Anna em parlava de no ens trepitgem, no entrevistem els mateixos escriptors, perquè ja existeix un espai de conversa, de literatura... Jo per què hauria d'anar-me... No, el Pol Guasca és meu, pam, fora! No, ni molt menys, estem coexistint, perfecte, quan més es parli, millor. Però, clar, si van desapareixent els espais culturals i vas veient que tu ets una miqueta... La illa deserta que quedes...
1: Sí, sí, la cara de Trescat.
0: Però, sents que... Vale, hem de fer òpera, hem de fer... fa temps que no fem dramatúrgia, hem de tornar als actors, a literatura no ho podem abandonar. Aleshores, clar, vols tocar tants pas, vols fer tantes coses... I això que dins de Nervi també hi ha el videopodcast de cine, el videopodcast de videojocs...
1: Clar, com un univers.
0: És un univers molt gran... I jo crec que el que falta és donar-li l'espai que li toca. És que s'estan fent coses xules. És que dins, jo descobreixo dins la plataforma 3CAT coses que dic, i això? Quan ha aparegut? Quan ha aparegut aquí? Ni m'he enterat. I em sap greu que jo estic... I penses, jo que hauria, estic dins, hauria d'estar més al dia. Uf, també és impossible, eh? S'estan fent tantes coses que és molt complicat. Però... És ben difícil fer coexistir ara mateix telepública i digital, també. I com comunicar-ho, i com... No m'agradaria estar al departament de promo i de màrqueting ara mateix, la veritat.
1: No, deu ser un repte important.
0: Sí.
1: Fa la sensació, pel que vas explicant, com que tens moltes idees també al cap, de coses que t'agradaria fer, o no?
0: Sí, o sigui, sempre, o sigui, en aquest sentit, sempre tinc com idea... O sigui, moltes idees sempre... Sí. Sí, sempre tinc idees i no necessàriament bones, eh? Però sí, trobo que falta més risc. O sigui, falta risc i provar coses.
1: Què t'agradaria fer? Et donen un altre programa, 3CAT, que aquest sí que el dirigeixes tu i pots escollir què és el que passa allà. Com seria aquest programa?
0: Uau, t'estic regalant aquí idees, eh? Va, som-hi. És que sóc productora, t'imagines que me les robeu?
1: Sí, pot passar un boli per aquí, aniria bé.
0: Signo algo. És que hi ha, o sigui, per mi hi ha molts formats a fer. Un, aquest deia, per començar, faria la tertúlia esportiva de la cultura. Aquest, per començar, el faria. I a més, començaria amb grans coses més de gran públic i ho aniria fent cada vegada més estret, més estret, més estret, fins un dia estaríem aquí. Però aquesta seria una. Magazins culturals els faria fins que rebentéssim tots els magazins, fins que la gent digués no puc més de magazins culturals, prou ja, Atureu això.
1: Un tardeo les 24 hores del dia.
0: Exacte, mira. 24 hores, un canal 24 hores tardeo el faria encantada. Això ho faria. Després trobo que programes més especialitzats. Entrevistes ja no tant. Prou entrevistes. Hi ha masses entrevistes.
1: Sí, això està bé que ho diguis aquí també.
0: No, m'estic tirant peres tota l'estona, perquè a més jo només sé fer entrevistes, o sigui, m'estic traient la feina, però... És que ens estem entrevistant, o sigui, entrevistes a tot arreu, a la mateixa persona, a tot arreu. Jo penso, prou, ja no sabem ni què estem preguntant. Que s'entrevisti la gent entre ella, això m'encanta. Veure, a mi quan veig els Actors on Actors, aquest de Variety, no? Em sembla que és, que ho fan. Això m'encanta veure-ho. I després una altra cosa molt curiosa és que a mi, per exemple, m'encanta el programa de la Núria Moliner, el de que va a cases de la gent, entre quatre parets. Jo aniria a veure les llibreries de la gent. M'encantaria. Llibreries, col·leccions de música, gent que té com DVDs, pel·lícules a casa... Uf, això m'encantaria.
1: I escriure un llibre?
0: Sí, m'agradaria més escriure un llibre.
1: Sí.
0: No. És el meu... mira, m'agrada molt que seguim aquí en el psicòleg, perquè t'ho juro que és el terror, és el que em provoca més terror, la idea de publicar, jo escriure un llibre. I mira que... No, ara no em vull tirar infoles, però m'han arribat com diverses propostes i no. I l'altre dia vaig llegir una entrevista molt interessant de la Buarena, la Bàrbara, que acaba de publicar un llibre molt maco, que és Un adiós, on va dir una cosa que vaig dir, merda, m'ha pillat. Ella va dir, porto molt temps vivint en la potencialitat. Molta gent espera de mi que jo escrigui un llibre, si no l'escric, no la cago. Saps? No rebento expectatives de ningú. Viure en la potencialitat és facilíssim. I et dona un poder, inclús, com de... poder i una seguretat de... Jo podria fer un llibre, però no l'estic fent. I jo estic pensant, merda, crec que és el que estic fent jo. Viure en la potencialitat de... Potser podria fer, però penso fer perquè no vull decepcionar a ningú, ni a mi mateixa em vull decepcionar.
1: Però si et traguessis una mica aquesta por, el faries?
0: És que no crec que sigui capaç. No crec que sigui capaç, sobretot de fer el llibre que a mi m'agradaria fer. El llibre que a mi m'agradaria fer és ficció. O sigui, a mi el que m'agradaria és... Jo m'imaginava fent Memòries d'Idun. Jo una cosa com... Jo no sóc capaç, no tinc imaginació. No sóc aquesta... Jo acabaria... Què? Jo, el que m'ha passat a mi... Jo un dia vaig fer un podcast. Tu creus que ets a fer aquest, per favor? Només faltaria això, si estic tot el dia parlant de mi.
1: Clar, però ara deies que, per exemple, fent entrevistes, fent podcast, presentant televisió, s'aprèn fent, no? Potser escrivint també.
0: Ja escric, Escric sí, coses.
1: Sí, ja. El diario.es, per exemple.
0: Sí, i escric jo, jo faig coses a casa d'intentar... Però després obro un llibre i penso... Però si ho estan fent magníficament bé, altres persones. Tinc gent al voltant. O sigui, jo veig, no?, l'Anna Pacheco i penso... Vam estudiar la mateixa carrera, tenim el mateix podcast... Però és que quan llegeixo una simple entrada d'Instagram, no t'estic dient un... I veig el do, el talent, la manera com ajunta paraules. Dic, és que no tothom pot escriure, no tothom pot fer això. Això és un do, un talent increïble. Deixem que la gent escrigui els que saben escriure. És que també aquesta cosa ara que hi ha com de... Tens una comunitat... Hi ha una mica com el que jo dic com aquesta ànsia que té el món editorial de hi ha una persona que té una comunitat i sembla que té coses a dir perquè sap fer una frase una miqueta en sentit. No vols escriure un llibre? I és com, donem-li una miqueta més de valor als llibres, entre tots. S'està publicant cada cosa que dius, bueno, demano calma, home... És que, si no, estem devaluant una miqueta també... I després acaba perdent tot credibilitat, no? Si tothom pot escriure un llibre, què és escriure un llibre? Ja existeix Substack, que tothom està escrivint a Substack, que és ben divertit.
1: Sí.
0: Jo quan veig a tothom allà, dic, clar que sí, aquest és el nostre espai, nenes, aquí sí que podem.
1: Bueno, ja veurem, no?, si algun dia aquestes llibreries...
0: No, jo no.
1: No, d'acord. No. D'acord,
0: que... En tot cas, si ho fes, el presentaries tu. Ho fas molt
1: sí?
0: bé.
1: Sí? Doncs m'alegro. Feliu sé que el que diguis. Andrea Gómez, moltes gràcies.
0: Ja està.
1: Per visitar-nos aquí al CREC. No està encara, eh?
0: Ah.
1: Fem una cosa amb tots els convidats, que és que sempre els demanem al final de l'entrevista que ens expliquin alguna cosa que mai han dit públicament.
0: Una persona que ha parlat d'ella mateixa durant tota la seva vida, És difícil, eh?
1: Però ho tens o no?
0: Crec que ja la tinc.
1: Ho tens? Mira, ho gravem amb aquesta gravadora, com si ja ho agafo jo. Endavant.
0: Va de periodisme, però trobo que així. Em fa gràcia com conèixer gent ara, en aquesta etapa, com diguem que Andrea Gómez no és el meu nom real, perquè amago així tots els mails desesperats que jo vaig enviar durant la carrera com a periodista a moltes productores i gent que admiro. O sigui, els mails que deu tenir la productora de Jordi Évole suplicant perquè em donguessin feina. O hi ha una persona ara a la que estimo molt, que és de Tendencias TV, que jo, si no vaig escriure, 12 mails suplicant per feina. A Goroka també, a la mateixa Viviana Vallvé. I això, el fet de no dir-me igual, em dona certa seguretat de pensar, no em relacionen amb aquella persona que es va tirar pel terra suplicant per feina.
1: Andrea, moltes gràcies.

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat,
2: Felipe? Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia. Hola, a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrapada per Nil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.

0: Ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens, i com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és: qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
1: Primera pregunta.
2: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
1: I Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
3: He estat, però ara mateix no.
0: No? I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
3: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
1: Sí, sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada, ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
2: Jo també.
1: I he patit per amor sense haver estat en cap relació, això, clar, pot passar.
2: Sí.
1: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs... Sí, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
4: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o t'agrada algú, està pillat per algú, no?
1: Sí.
4: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després... està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
4: Sí, bueno.
1: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona... Perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada...
1: Parlar amb els amics, sí, per saber què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
1: sí, sí.
2: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
2: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir,
2: doncs...
0: En quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
2: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona amb un enamoradís. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
2: Sí, exacte. Doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
2: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
1: Hola, persona.
2: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
2: No, que la quiero muchísimo.
1: Oh!
4: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
2: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
2: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
4: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest,
2: sí.
4: Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil
0: com
4: o
0: ho diries, si no, que t'agrada una persona?
4: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
4: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
2: Sí.
0: Saps? I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
1: Jo.
0: Ai,
1: jo.
0: I això és un drama.
1: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
0: A veure, i com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
1: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
1: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació molt propera, us estimeu molt, i ja us dieu coses maques, però

0: quan la cosa comença
1: agafar
0: un altre to, molt bé, Aaron, exactament, sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat, es posen difícils les coses.
2: No vas necessitar distància, és a dir, com ho vius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, com ho fas?
0: Clar, era tan bonic el vincle, que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, enamorar-se d'un amic.
2: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
3: Sí. I tant,
2: veieu?
3: Sí,
4: però tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
0: Ostres,
4: literalment la conec des de que fa mateix. Mesos.
2: I et molesta que facin
4: perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi han cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
0: Però petons on?
4: Tipo a la galta, al front, saps?
2: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
0: Canvia molt la cosa, eh?
3: Jo estic completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
5: Clar.
3: I de fet l'abraço, o sigui,
2: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
3: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
5: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
3: També.
0: I perquè s'avorreixen.
3: I perquè s'avorreixen.
0: Bueno, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
2: Jo només per tancar una cosa, però m'heu dit que sí que que heu vist parelles a la vostra classe.
3: Sí, sí.
2: Em vegeu els que tenen parella actualment?
0: No.
2: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
0: Una cosa.
3: Sí.
0: Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
2: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
3: Perfecte.
2: Sí. Endavant.
7: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
8: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no eren recíprocs, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
9: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
10: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
11: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
12: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
13: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
14: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs. A una persona amb la que mantinc una relació tan estreta, és una bona persona la que... demanar-li els apunts.
11: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
10: Enamorar-me aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
12: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
7: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
12: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
14: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
15: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
10: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els meus moments amb aquella persona.
12: Les pel·lis i el cine penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
14: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
11: Ho mantén tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
2: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
0: Sí.
2: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat?
0: Massa.
2: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
0: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és el mateix procés a totes les pel·lis.
2: Exacte.
0: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
2: I que fàcil que és tot, no?
5: No tenen en compte les variables.
2: Exacte. Què vol dir les variables?
0: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
5: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
1: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan
2: alts? Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
5: Exacte, sisplau. I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
0: No.
5: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estrany.
4: També com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè esclar, els nostres referents són tals i tothom ha tingut els mateixos referents.
2: I què seria,
4: no?
2: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
4: Divers.
1: Jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta, li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
2: exacte.
1: Que
2: bonic això, per favor.
1: Està ple de veure's una abraçada.
2: Aaron, ets un romàntic, eh?
1: Sí, però és que...
4: Ho copio per un poema, ¿vale?
1: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
4: És l'èxit.
2: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
4: A mi Oques Grasses, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit. Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part del que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
5: És la persona.
4: Simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
1: Exacte.
4: És amor el que sents.
2: I el reggaeton dona aquesta imatge.
5: No.
2: Felipe,
5: no.
2: Què vols opinar sobre això?
5: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. O sigui, és... Perquè...
2: Però musicalment o a nivell de lletres?
5: Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
2: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Ara?
5: Ara fan a la dona com la fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
4: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
5: Exacte.
4: Què collons és això? Què és això?
0: No, és una anada d'olla molt heavy.
5: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat, i doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis, si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
2: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no? Que inclou humiliacions i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
0: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
5: Exacte, hi ha
0: tot. Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
5: No, però
0: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
5: Jo tinc una opinió.
0: Tot són primers cops, digues.
2: Sí, digues.
5: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
2: I tant.
0: Sexe.
5: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
2: Exacte.
5: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
3: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
0: El plaer de l'home.
3: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens, Narcís, Felipe, amb el consentiment.
2: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar Patis de veritat també, què opinen sobre aquesta qüestió, i seguim comentant.
6: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
16: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
6: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
17: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
18: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
19: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, s'ha pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
18: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a... en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
20: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
21: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
18: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
2: Clar, jo tinc una pregunta ara. Una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
0: Els pares,
2: tu a qui vas?
5: El meu germà.
2: Tu, Júlia?
0: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret.
3: Jo estaria una miqueta amb la Júlia, perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
0: Molt oberts.
3: Exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
22: Sí, la confiança que tens amb ells.
3: Exacte,
22: per parlar-ho.
3: Sí.
0: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
2: Com que estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre, Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
0: Sí, sí.
2: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
3: Tu estàs enamorat, compte, compte.
0: Sí, sí. Exacte, sí.
5: És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó que no sé, tots els recordatoris era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
0: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
5: Clar.
0: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
3: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
2: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer la part del respecte. No?
3: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
2: Exacte.
3: ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de
2: fulanita m'ha deixat, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
3: i deixar anar.
2: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
22: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no? Que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar. Hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic,
0: que malament.
2: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
22: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
2: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
3: Jo...
2: Una cosa rapidíssima.
3: És que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
2: Molt bé.
3: Aquesta
2: falta de llibertat, a tu,
3: exacte.
2: Julia?
0: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
2: Felipe?
5: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
2: Això,
5: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
2: I tu, què no toleraries?
22: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
0: La ideologia és molt important.
22: La ideologia.
2: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
3: Felipe?
2: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant, i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
8: Sí.
2: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
8: Jo
2: i entre
8: jo
2: tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
9: Vinga.
2: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
9: Bueno, no?
2: A veure, obre aquest entrepà.
3: Després em menjo el pa, eh?
2: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
13: És de paper.
2: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa, a veure.
8: No és de fuet.
2: Escoltem la Sara.
8: Definitivament veure... no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
2: Escoltem, a veure.
8: No fet un ull.
2: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
13: Jo soc mediador.
2: Endavant.
8: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
2: El repeteixo,
8: en Pau
2: eh?
8: És el nòvio? O...
2: El Pau és, una, és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja, veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
13: Però quin és el problema?
2: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. Ell ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
13: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defineix com a persona. O sigui, tu 100% ets,
8: m'encanta
13: clar,
8: això.
13: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual... Si...
2: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
13: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
8: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
13: 100%.
2: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
8: Jo diria, Pau, endavant.
13: Sí,
8: 100%, és això, o sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona, ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
2: i tu,
8: enamora't d'aquí, t'enamoris.
3: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
8: cosa. Oh.
3: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
13: Altre poema.
3: Sí que hi ha molts motius i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els, ho sento per la parolta, però els llancés a la merda,
2: uh-huh.
3: I, sí, fossi com, és que... i fossi com és, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
2: Creieu que,
13: actualment
2: els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
8: Perdonar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també. És que ara estic
2: parlant
8: tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
2: Això mateix.
8: Sempre t'has d'estimar tu.
2: Que important
8: doncs perquè,
2: és aquest missatge.
8: Si no,
3: moltíssim.
8: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
3: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
8: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
2: Perfecte.
13: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i clar, no passa res, si em diu jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja
8: les etiquetes fan molt, les etiquetes fan molt mal també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com, bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom i tu no ets lesbiana o gay, ets la Júlia, en el meu cas, no?
2: És una part més de nosaltres.
8: És una part més, exactament, i no també no ha de suposar un pas de
0: d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
22: Em molesta, mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
0: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
2: Jo crec que al final l'objectiu és això...
22: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
2: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
0: Vale. Sí, molt... Espera, m'agafo la cadira.
2: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i per tant no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
0: Concentració màxima.
2: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant haureu de parlar.
0: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
2: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
0: Vale, va.
2: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
0: El
7: David.
0: Això
9: d'anar
0: a l'amor entre dues
9: noies.
0: La nòvia del
9: Lleó,
0: per mi.
9: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
2: Amb els tres.
0: Sí. Amb els tres. A veure, nois, entrem.
9: Em sembla una brutalitat.
2: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú.
7: Sí. A veure, la segona noia...
2: El que considerem el més greu.
0: Sí, la segona noia
7: ha de tenir pati.
2: Sí, el primer era l'amor entre dues noies, no pot ser.
0: Sí, l'amor entre dues noies.
2: El de la dieta per agrada més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
0: A veure, el tercer que és un controlador, saco.
2: Red flags, clarament, les tres, oi que sí?
7: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria quedat sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria quedat sense pati, perquè com pots dir
2: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
7: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixeu de seguir perquè em poso gelos.
0: És extrem.
22: Les altres dues persones, no era culpa seva, saps?
7: Exacte, és en David.
22: És el David... És, qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
7: O l'altra persona.
22: Això.
9: Jo estic d'acord amb el...
0: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
22: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
0: Els dues noies, aquest sense pati o què? Sí, aquest sense pati, evidentment.
9: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pots recordar.
2: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu nòvio.
9: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
2: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
0: Sheila.
22: Per on comencem?
9: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo amb ella, seria estimat a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i desamet, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
22: Voler canviar.
9: Amb específic, sinó perquè...
7: Jo vull dir una cosa sobre això.
9: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
0: I és molta la gent que no està amb els
2: cànons. Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
9: El primer.
7: El David.
2: Felipe, tu volies dir alguna cosa.
7: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assajament.
9: Sento.
7: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assajament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas dos cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
2: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com sí, ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
22: Ja, ja. No, jo sí? Sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro...
8: Reina.
7: Això ens
8: ho diem amb la meva millor amiga.
2: Vale, doncs a veure, decidim, eh? Veredicte. Qui es queda sense pati?
8: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
2: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
7: Que sí, sisplau.
2: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
7: Però què dius?
2: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les... injustícies que estàvem acarreant des del principi.
2: Totalment d'acord,
8: sí.
2: Júlia.
8: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Yeah.
2: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure...
7: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
8: Que sobre la societat, toma, anem a
2: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
7: Bueno, vale.
2: Estem tots enamorats.
7: Sobre l'amor que, pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
2: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
22: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
2: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
8: Moltíssimes gràcies a tu.
2: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que va a classe, fins al proper episodi.
8: Tata mateix!

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Salut, amics i amigues oients. Què tal si fem una miqueta de senderisme? O bé una ruta excursionista per visitar un lloc interessant? O què us sembla un viatge d'aquells que no s'obliden mai? Des dels Sendes, cada setmana us fem suggeriments perquè el sofà de casa es mori de solitud als caps de setmana o en períodes de vacances, o quan vosaltres vulgueu. En concret, us plantegem tres continguts pels propers 25 minuts que, primer, presentem en el sumari. La Rosa Iglesias és de Solivella, a la Conca de Barberà. Sempre ha tingut una passió, els càntirs. En col·lecciona des de l'any 1959 i ara en té 2.500 als baixos de casa seva. Com que n'està molt orgullosa, obre les portes de casa a les visites, en un espai que ha anomenat l'Orracó del Canti. Avui la coneixerem i ens inserirem de ple en el màgic món d'aquest atuell. El Xavi Tió continua voltant pels racons poc freqüentats del nord de la comarca del Bages. Avui ens mena fins a Castelltallat, pujant-hi per l'Obaga des de la població de Claret dels Cavallers. I estrenem destinació als quaderns del viatger. I quina ruta! La Conxita Terruell i la Rosa Pi ens parlen de Xile, un país que van recórrer fa poc i del que n'ha sorgit un nou llibre de la Conxita, titulat Viatge a l'ànima xilena, de Tuxita Edicions. Avui, primer de quatre capítols. I sense més dilació, comencem. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una col·lecció privada composada per més de 2.500 càntirs, de diferents mides, formes, materials i procedències, encabida perfectament en els baixos d'una casa particular. Us ho imagineu? Doncs és absolutament real. Al poble de Solivella, a la Conca de Barberà, la passió de la Rosa Iglesias i Obrador al voltant d'aquest estri funcional i decoratiu alhora s'ha acabat convertint en un petit museu. Un espai que es coneix com l'Orracó del Canti, que se situa als baixos del número 3 del carrer dels Llorac, a Solivella, casa particular ben cèntrica dins del nucli urbà, ja que és just al darrere de l'església parroquial de l'Assumpció de Maria. Des de l'any 2009, la Rosa va habilitar l'entrada de casa seva per acollir-hi la col·lecció de càntirs, que és un compendi dels que havia heretat, dels que li han donat i dels que ella ha anat comprant. Així va anar la cosa.
1: Quan el meu marit va estar jubilat, van dir, bueno, l'entrada que tenim a casa la vam amusellar, la vam arreglar una mica, i llavors van fer unes estanteries, i bueno, hi vam comprar els càntirs ja, que quedessin per sempre, no? Al principi en teníem 900. 902 càntirs, o sigui, tinc 2.500 ara. Llavors, al poder-los col·locar, van fer la inauguració. Va vindre tot el poble, van vindre les autoritats, inclús va vindre un president del Consell Comarcal, aquí de la Conca de Barberà. I a partir d'allí, ja fa uns 16 anys que tenim el museu.
0: Acompanyada per aquest preciós i valuosíssim accent xipella tan típic de la Conca, la Rosa obre portes als baixos de casa seva per mostrar a qui vulgui

0: Els Cantis ve de fa molts anys, quan ella era molt joveneta, en concret de l'any 1958.
1: Jo tenia 6 anyets i el meu pare me va regalar un canti. I és un canti petitet, marron, i porta una floreta, no té res de l'altre món, però per mi és el més important. I és del 1958, vull dir que mira si ja fa anys. I jo, doncs, a partir d'allí, he sigut una persona que fa 67 anys que tinc cantis. Va vindre el primer, va vindre el segon, va vindre el tercer. Si alguna vegada anava al col·legi i fèiem una excursió, que no en feien gaires perquè l'economia no era per anar a fer massa excursions, però jo, en vez de comprar un banderín o comprar una postal, jo sempre me'l comprava un cantaret. Petitet, però el petit, al final s'ha fet gros.
0: Avui en dia, Solivella la coneixen com la Rosita dels Cantis, un sobrenom que té els seus orígens cap a l'any 1990, quan la Rosa va formar part del Consell de la Parròquia. En un moment en el que es va proposar de fer una exposició, ella es va oferir a mostrar la seva col·lecció privada de cantis. Aleshores, eren tan sols uns 250. Poc a poc, la Rosa Iglesias ha anat incrementant la mostra fins a multiplicar la xifra per 10. Quan a materials, els cantis fets de terrissa en són els més habituals, però n'hi ha d'altres materials.
1: Ne tinc de l'alabastre, ne tinc d'aram, ne tinc de vidre, ne tinc de terrissa, ne tinc esmaltats, perquè el canti que porti l'aigua fresca és el canti negre de Verdú, el canti blanc d'Andalusia, el canti marron. Aquests cantis suen, però els altres cantis, com que estan pintats o estan avernissats, l'aigua no la fa bona per veure el consum de la persona humana. En canvi, els altres, que són més rústics, aquells suen. I al suar, l'aigua és fresca, i es manté fresca. Però els altres són més canti de decoració, per fer bonic.
0: I pel que fa a les procedències, explica que el canti més freqüent és el negre de Verdú, molt estès a Solivella, segurament per raons de proximitat. Tot i així, en té de molts indrets d'arreu de Catalunya i de tot l'Estat.
1: Ne tinc de la Bisbal, ne tinc de la Galera, ne tinc de Gentona, ne tinc de Miravet, però vull dir, llavors, esclar, jo he anat a les fires, i llavors a la fira que la trobis, per exemple, expositors que són de Segòvia, que són d'Àvila, que són de Múrcia, que són de Valladolid, que són d'Alicant, de Talavera de la Reina, vull dir, de Toral de los Guzmanes, i llavors tu triguis i et vull dir, qui et fa gràcia? A mi em fa gràcia a tots, però esclar, jo sempre que he anat a una fira, ja sempre, durant l'any, me feia un pressupost. I llavors quan? Aquí acabar, ho sentis prou? No, per molt que m'agradin.
0: Alguns, doncs, són cantis comprats per ella mateixa. D'altres són donats per particulars, sovint amb un gran valor sentimental. Per exemple, el cas de dos germans que un bon dia la van visitar perquè volien tornar a veure el canti de la seva mare.
1: Tinc una anècdota de dos germans que ja són morts, tenien 80 i escaig d'anys l'un i l'altre, i em van vindre aquí a casa perquè sabien que jo tenia el canti de la seva mare. I jo sí que li vaig ensenyar, i quan van veure el canti de la seva mare, se van posar a plorar. I em deien, aquest és el canti de la mare, que quan fèiem la mitja part del cine, anàvem a casa amb les dones, que estàvem recent casats, i la mare s'omplia el canti amb aigua de la cisterna fresca i s'hi posava anís. El canti de la mare, i canti de la mare. I te'n recordis, Ramonet, te'n recordis, Benjamí? Jo em vaig emocionat.
0: Emoció que la Rosa repeteix quan explica que tot el poble de Solivella la va ajudar quan, en embrancar-se en el projecte d'encarregar que li fessin 7 cantis amb els capgrossos de la localitat, el pressupost es va disparar fins al punt de no poder assumir-lo i va ser aleshores quan tothom va fer-li una mena de crowdfunding de l'època que li va permetre pagar el dissenyador en un total de 8 mesos. I emoció quan explica que l'Urracó del Canti té com a objectiu homenatjar una forma de vida que les noves generacions ja no han conegut, però que havia convertit aquest atuell en imprescindible a la vida quotidiana de la Solivella de fa 60 anys.
1: És un homenatge a la gent gran, a la gent que ha anat a la font, que no hi havia aigua a casa i que anaven diàriament, 3 o 4 vegades, a buscar aigua a la font amb aquells cantis grans, aquells cantis grossos, marron, verdú, que fa l'aigua fresca. Tu saps la importància això que té? Vull dir que les padrines i les mares, que pobres, se van sentir d'anar a la font, perquè tenien que menestir aigua per donar el bestiar, aigua per rentar plats, aigua per rentar la verdura, l'aigua per veure el cos humà. Vull dir, clar, no era un dia que anaven a buscar aigua, era diari, que les nostres padrines i les nostres mares també han anat diàriament, pobres, a la font a buscar aigua perquè no la necessitaven, no hi havia aigua.

0: 50, 60 anys que tenim aigua al poble, però abans no.
1: Cantis que cada dia es portaven al tros, fos en temps de llaurar, de sembrar, d'esporgar, de podar, d'esgarballar... Per tant, que per sobre de tot havien de ser útils, abans que no pas estètics. I d'entre tot el mostrari, la Rosa té com a nineta dels seus ulls el primer càntir regalat pel pare, pel seu valor sentimental, però també ens parla d'una peça molt especial per les seves mides.
0: I tinc el més petit del món, que el tinc posat amb una agulleta imperdible a dins d'una capseta de joia, de posar allò, una medalleta, perquè, esclar, que no pogués perdre-hi, i el tinc allí. Ell és d'Itàlia, és de Verona. I el tinc, que és el més petit del món. Bueno, quasi que te l'has de mirar amb lupa.
1: Encara hi ha espai als baixos de la casa per acollir més càntirs. La Rosa explica que té pendents de col·locar més d'un centenar que li van regalar el passat octubre. No els col·loca de qualsevol manera. N'estudia molt bé els colors i els agrupa buscant una harmonia. En conjunt, diu que el manteniment no requereix un gran esforç. Una neteja general de tant en tant que fa, això sí, amb molt de gust, perquè és la seva gran afició. Si us han vingut de gust visitar l'Orracó del Canti a Solivella, recordeu que cal avisar abans trucant al telèfon 977-89-2270 o bé, si passeu pel poble, piqueu a la porta del carrer dels Llorac número 3. La Rosa Iglesias o bé el seu marit, en Josep Maria Armengol, us obriran les portes a un univers de cantis que, poc a poc però sense pausa, va omplint els baixos de casa seva.
2: Sendes.
1: Hi ha llocs que, per alguna raó, doncs ens agraden més a l'hora d'anar a caminar, i d'altres vegades és pura casualitat. No sé si és el cas d'avui. Xavi, tio, què tal com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard.
1: El lloc que avui ens portes és perquè t'agrada aquella zona molt especialment, o mira, ha sigut casualitat que en aquests últims programes l'hem anat incloent?
3: Mira, ha estat d'aquelles casualitats que ens porten a petites, diguem-ne, repeticions.
1: Parlem de la Serra de Castelltallat,
3: eh? Ah, això mateix. Continuem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país i, alhora, un altre cim menor.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta. I quin seria el punt de sortida?
3: Doncs això que dèiem ara, anem a començar a caminar a Claret dels Cavallers, que és un petit nucli rural molt interessant, realment, les grans pairalies medievals que està al nord-oest de Manresa.
4: Preciós.
3: I arribarem, sí. El que fem és que des de l'accés al poble pugem a traspassar pel mig de Claret per una era de rajols força gran, molt ben conservada, entre els dos grans masos del lloc de principis del segle XVI, que són Cal Serra i Cal Ferrer. També tenim una gran pallissa de dos nivells i encara un parell de cases més. I sortim de Claret per davant de Cal Miquel Ferrer, passem sota la masoveria de Cal Serra i anem per una pista que, de pla, va traspassar de seguida la Rasa d'Utgers a tocar de Can Fuster, una casa relativament moderna, de principis del segle XX, actualment granja de cabres dedicada a l'elaboració de formatges i productes làctics ecològics. I d'aquí, de Can Fuster, sortim de seguida al camí de Roters, que prenem a la dreta, i de seguida trobem el forn d'obra de Cal Ferrer. Aquí, per l'esquerra, hi arriba el camí pel que retornarem i la pista comença a remuntar i ens du a creuar la rasa de la Font Bona, on hi ha la Font del Codony. I continuem fins a la propera casa del Codony, recentment rehabilitada. D'aquí una pista secundària, pedregosa i costeruda, ens puja per l'Obaga de Soldevila, entre trams de pinada jove i trams erms oberts, arran del gran incendi que hi va haver el 1996, fins al Pla del Ras, on desemboquem en una pista principal que ens mena al Pla de la Vinyota i poc més enllà a la Carena, just al punt on passa la carretera de Sant Mateu a Castelltallat, a l'alçada més o menys de Can Ferrer i de Can Ferreret i també d'una granja de porcs. El que fem és agafem aquesta carretera, un tram aproximadament d'un quilòmetre, fins a arribar a la Creu del Ros. És una gran creu de terme, de pedra, a la cruïlla entre el camí ral que travessa transversalment la serra i el que ho fa de sud a nord. Al costat de la creu hi ha la Casa Nova, és un modest edifici alçat entre tots els veïns del 1915 al 1920, en un terreny cedit per l'amo de Soldevila, i durant molts anys va acollir l'escola, la botiga i el cafè i, tradicionalment, ha estat el punt de trobada de la gent de Castelltallat. Tant que el 2009 s'hi va construir al costat el casal de Castelltallat amb un petit restaurant.
1: Un poble té vida quan té un restaurant o un bar, eh?
3: Una miqueta
1: això,
3: de,
1: claríssim.
3: De bar.
1: I tant.
3: Bé, acabem de pujar fins al capdamunt del proper turó, on hi ha les restes del castell de finals del segle IX, amb vestigis d'un assentament ibèric anterior d'entre els segles IV i III abans de Crist, i al costat un petit observatori astronòmic inaugurat el 2004 que organitza activitats d'observació del cel nocturn. Al costat també tenim l'església de Sant Miquel amb el cementiri, i la rectoria, una gran casa pairal de tres pisos, i des d'aquí, si el dia acompanya, és un dels millors miradors del Bages, perquè tenim vistes de tot els voltants de Manresa, veiem també el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, el Cogulló de Can Torra, tota la Serra de Rubió amb els aerogeneradors, i cap al nord, vistes del Solsonès, el Prepirineu i el Pirineu. Podem veure des de la Serra d'Ovens, tocar de l'Alt Urgell, fins als Cingles d'Aiats, el límit entre Osona i la Garrotxa. Veiem en primer terme la Serra de Pinós amb el seu santuari, a darrere la d'Ovens, el Port del Comte, els Cingles de Busa, la Serra d'Albert, tot el que és Rasos de Peguera, la Serra dels Tossals, a sobre de Berga, Pedraforca, Serra del Cadí, Ensija, veiem tota la Tossa d'Alt, pel Puig d'en Sal al costat, i més cap a l'est, el Puig Mal i inclús Puig de Calm, inclús doncs, Cabrera i els Cingles d'Aiats. I un cop contemplada aquesta superba vista, desfem el camí fins al punt on hem desembocat a la carretera i agafem per l'Obaga una pista que comença a baixar suau, a passar primer vora les restes de Cal Trist, que també s'està rehabilitant, i després fem una volta per tota la capçalera d'un torrent sobre Cal Corbera Vell. L'itinerari ens du després a baixar a Cal Corbera, una petita masia enrunada, i després, seguint el torrent que hem revoltat feia una estona, ens acabem d'enclotar a l'Obaga del Ferrer de Claret. I, poc més enllà, retrobem el camí d'anada al punt on hi ha el forn d'obra de Cal Ferrer. Ja només ens queda passar de nou per Cal Fuster amb les cabres i retrobar Claret dels Cavallers, on podem aprofitar per anar a fer un cop d'ull a la petita església de Sant Pere del segle XV i enfilar-nos al turó que domina l'indret on hi ha vestigis del castell, probablement del segle X.
1: Un lloc molt bonic, Claret dels Cavallers, que val la pena doncs, passar-hi i visitar-lo. I ara anem amb la fitxa tècnica. Com sempre, comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 13,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 500 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
3: 5 horetes, xinutxano, que es poden allargar si trobem bolets.
1: O vés a saber, o si trobem paisatges d'aquests de primavera, en fi, sempre trobem distraccions. Grau de dificultat.
3: Doncs posem-hi un 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
3: Tenim un plano que es diu Serra de Castelltallat, a escala 1.25.000, de Mont Editorial.
1: I a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom simplement Castelltallat, d'un usuari que ja hem seguit força vegades, que es diu Toni Planes.
1: Molt bé, doncs saludem el Toni Planes, que és doncs un amic que l'hem seguint molt, eh? El tenim molt com a referent aquí, i en fem difusió, i evidentment una de les coses que hem de fer sempre, citar la font, faltaria més. Doncs Xavi, ens retrobem al proper programa.
3: Salut i República!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc Conchita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena, un país que ens acull amb el cor obert. Està publicat aquest novembre de 2025 a Tuxit Edicions. Aquest és el 14è llibre de viatges que he escrit. En diversos capítols us parlarem de l'experiència viscuda amb la Rosa per aquestes terres xilenes.
1: Un país llarg i estret de més de 4.300 quilòmetres de nord a sud, encaixonat entre l'oceà Pacífic i els Andes, de climes i paisatges molt diversos, des del desert més sec del món fins als gels de la Patagònia. Xile és un dels països que no t'acabaries mai, i això ho van comprovar la Conchita i la Rosa, dues viatgeres que ja coneixem bé i que ara ho han plasmat en el llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. Anem a parlar-ne, als Quaderns del Viatger.
4: Doncs el viatge a Xile amb la Rosa va començar a gestar-se fa un any, en una trobada a l'Argentina amb el meu parent Jorge Duarte Llong i la seva dona Blanca, que ella és xilena de cor i ànima i volia que coneguéssim el seu país. Aquest viatge consta de tres parts. La primera part és la ruta amb la Blanca i el Jorge, la segona part al desert d'Atacama i la tercera part acollides amb les famílies xilenes. I també parlarem de les Torres del Paine, que hi vam anar-hi l'any anterior quan vam visitar Argentina. Ens retrobem amb la Blanca i el Jorge i ha estat un moment entranyable que desbordava emoció. Ens porten a visitar el Museu Nacional Ferroviario i Pablo Neruda, un lloc carregat de records i història, on ens conviden en un acte cultural que ens fa sentir encara més a prop de la terra que estem descobrint. Ens donen un còctel de benvinguda, ens ofereixen pisco sour, una beguda emblemàtica de Xile. Prenem ceviche fresc i plats de la gastronomia local. També anem amb ells a visitar la comunitat Mapuche, Francisco Ancapi. El meu nebot Jean Paul em va posar en contacte amb la Lagnien Daniela, que ens rep i ens guia pel centre de medicina Mapuche, Fileu Lauen, un espai envoltat de natura i plantes medicinals. Ens explica que el Machi és el senador i l'autoritat espiritual de la comunitat. I ella, com a la Wenche, col·labora en les cerimònies i els tractaments de medicina Mapuche.
5: Pucón, envoltat pel volcà Villarrica, que és inquietant i majestuós, és un dels més actius de Xile i un dels pocs que tenen un llac de lava permanent al cràter. Els maputxes el veneren com a Rucapillán, la casa de l'esperit. El sol s'amaga darrere les muntanyes, tenyint el cel de color taronja i porpra, que reflecteix en les aigües quietes del llac. Les termes de Coñaripe són un oasi de calma enmig del bosc, amb 6 piscines a l'aire lliure que ofereixen diferents graus. Submergir-nos en cadascuna ha estat un plaer, però la sorpresa més gran ha estat la sauna rústica, asseguda sobre un banc de fusta d'on sortia el vapor d'aigua calenta amb eucaliptus i només sortia el cap. Semblava que estiguessin presoneres.
4: Anem a Puerto Varas i ens aturem davant d'una escultura de ferro imponent, gairebé màgica, la princesa Licaraient. La seva figura es retalla de manera espectacular en el paisatge, amb el llac Llanquihue i els volcans Osorno i Calbuco, com a taló de fons. Anem a descobrir pobles al voltant del llac, com Frutillard, una ciutat màgica, petita però carregada d'encant, situada a la vora del llac. Fundada per immigrants alemanys, amb les seves cases de fusta, de to clar i el seu aire tranquil i acollidor. El Teatre del Lago, famós pel Festival de Música, es revela davant nostre com una obra d'art flotant, una construcció increïble sobre l'aigua, amb el seu perfil elegant i modern que sembla fusionar-se amb el paisatge.
5: Naveguem pel canal de Chacao a bord d'un transbordador que ens portarà a l'arxipiélag de Chiloé, que ens deixa a la Isla Grande. Anem fins a Castro, la capital. Durant el passeig pel port, ens aturem per veure els primers palafits, i la Blanca ens parla de la seva història. Diu, al principi eren cases de persones amb pocs recursos construïdes sobre l'aigua per falta de terreny. Van ser anomenades cacafitos pels desaigües que recollien. Amb el temps es van convertir en cases de pescadors per controlar millor la pesca. I actualment molts d'ells s'han transformat en restaurants i hostals.
4: Anem a la isla Quinchao. Embarquem el ferri que ens portarà fins a aquesta illa. Una travessia breu, però amb gust d'aventura. Anem fins al poble de Chao i visitem l'església que més antiga de l'arxipèlag i única construcció que queda de la missió jesuïta. Original, és un tresor històric i ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. La bellesa de l'estructura feta de fusta senzilla, però imponent, transmet tranquil·litat en aquest lloc sagrat. Després anem a visitar el poble de Quinchao. Tranquil, una joia amagada entre els paisatges verds. La seva església és un testimoni viu d'història religiosa de la regió. Està en procés de reconstrucció i preserva el seu patrimoni tot respectant la bellesa original. A l'exterior, els pals de fusta que l'apuntalen donen una sensació de fragilitat i força alhora, com si fos una estructura en procés de curació, que necessita ajuda de la continuïtat per poder seguir dempeus.
5: Arribem fins a l'illa Lemuí, on ens endinsem en el màgic parc del Moll dels Bruixots, un espai farcit de llegendes sobre les bruixes xilotes, que capturaven viatgers amb els seus cavallets de mar i els transportaven a un món de misteri. Ens deixem portar per l'encant del lloc, amb escombres velles i gronxadors amb ales que sembla que ens conviden a un somni. Conta la màgia al Moll dels Bruixots. El Marc i l'Àlex viatgen amb els seus pares per terres xilenes. Són germans bessons, tenen 10 anys i estan units per un vincle molt especial. Sempre junts, comparteixen rialles, secrets. Avui és un d'aquells dies que difícilment oblidaran. Han sortit a visitar l'illa Lemuí, una joia dins l'arxipiàleg de Chiloé, envoltada d'aigua, boires i belles històries. Estan al Moll dels Bruixots, un lloc llegendari que els desperta la imaginació i els fa somiar amb màgia. Ells passen una aventura gairebé de terror amb un personatge llegendari xilota. Ho voleu saber? Cal comprar el llibre i llegir el conte sencer.
1: I no tenim temps per més. Com sempre, us agraïm l'interès per escoltar-nos des del control de so amb l'Andreu Ortega, des de la redacció amb el Xavi Tió i des de l'edició i presentació amb servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Marxem, però el Sendes continua en format podcast al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell, o a qualsevol de les 35 emissores sindicades de la xarxa arreu de Catalunya que l'inclouen a la graella. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: salutacions. Sortir dels camins principals, endinsar-se en els secundaris, submergir-se en els terciaris. Això és el Sendes, un programa que defuig del convencional i que cerca l'extraordinari. Ens agrada caminar, ens agrada viatjar i ens agrada conèixer món. Ho fem, al igual que en els anteriors 554 programes emesos des de Ràdio Martorell i per la xarxa. En total, tres continguts que us tenim preparats pels propers 25 minuts i que abans de començar hem de presentar en el nostre sumari. Entrarem a la gran torre modernista Abadal, al bell mig d'Avinyó, que es conserva tal i com es va acabar de construir l'any 1909. La seva propietària actual, la Mònica Abadal Argemí, ha decidit obrir-la a les visites guiades, esdeveniments culturals i a rodatges perquè tothom la pugui gaudir. En coneixerem la història, les estances i moltes anècdotes. I per complementar aquesta interessant proposta cultural, farem cames des del mateix poble d'Avinyó. El Xavi Tió descriu una ruta que puja al Garrofí, una muntanyeta que està inclosa a la llista dels 100 cims de la FEC. I també anirem cap a la Font de la Rovirassa. I tancarem el cicle de 4 capítols dedicats a Romania. Avui, als Quaderns del Viatger, l'Àngels Masquer ens porta cap a resseguir el Mar Negre i el delta del riu Danubi, les ciutats de Constança i de Tulxa, l'encisador poblet de Muriguiol i un passeig en barca envoltats de natura. Tots aquests són els ingredients en el dia d'avui. I comencem? Veniu amb nosaltres? Ens veniu a fer companyia? Doncs va, que marxem. Sobresortint entre la caseria de la vila d'Avinyó, al Bages, hi ha un parell de cases nobles que criden l'atenció al visitant. Són just al bell mig del nucli, a la plaça de l'Església i a la cara sud de la parròquia de Sant Joan, formant una mena de lletra L invertida si la mirem sobre plànols. Una d'aquestes dues construccions, més tradicional, és el Mas Verdaguer, un immens casal de pedra amb sostre a dues aigües i una grandiosa façana sud plena d'esgrafiats i dues fileres d'espectaculars arcades formant lluminoses galeries. L'altra edificació, més moderna, arrebossada de blanc i amb finestres i cantonades acabades per fileres de maó i vitrall, és la torre modernista Abadal. La torre modernista Abadal és una joia d'aquest estil arquitectònic a la Catalunya central. Va ser erigida entre els anys 1907 i 1909 per l'arquitecte Alexandre Soler i Marc, deixeble de Domènec i Montaner. Un edifici que conserva la seva fesomia per fora i per dins, amb el mobiliari original que ha passat de generació en generació. L'actual hereva, la Mònica Abadal i Argemí, ha decidit que tot aquest patrimoni s'ha de mostrar. Ella mateixa hi viu a temporades i organitza mensualment visites guiades i altres esdeveniments culturals i gastronòmics amb la casa com a taló de fons. Avui som nosaltres qui visitem la torre. La Mònica obre els porticons i explica l'origen de tot plegat. Corria l'any 1850 a Avinyó, quan la família Abadal va decidir comprar dues cases als Verdaguer.
1: A Avinyó hi ha dues cases nobles, hi ha Cal Verdaguer i l'Abadal, que estan un al costat de l'altre. Llavors, els d'Abadal, la meva família, vivia a la masia l'Abadal, que ara actualment és un restaurant, es va vendre ja fa anys, i va comprar els Verdaguer una casa, on està situada la torre modernista Abadal, que la va tirar a terra i va construir la modernista. I tothom es pregunta per què està aquí com una mica enclotada, i és perquè a casa meva tenien vinyes, i el que estaven comprant era el celler, perquè el celler que tenim a casa és molt més antic que la casa. Per tant, van tirar la casa a terra, van conservar el celler i van construir la torre modernista.
0: Això va ser l'any 1907, quan el besavi de la Mònica, l'Antoni Abadal i Portella, va voler anar més enllà i encarregar a l'arquitecte Alexandre Soler i Marc la construcció d'una torre.
1: Els elements modernistes hi ha a les terres hidràulics, típics del modernisme. A la part exterior hi ha els mosaics i trencadís a la torre i llavors hi ha els vitralls. I la torre no està perquè sí. O sigui, l'arquitectura modernista també era molt, una arquitectura molt ben pensada, és una casa molt autosostenible i molt ben feta. La torre no està perquè sí. La torre, que a l'inici de tot tenia una punxadal amb trencadís, però als anys 30 la van treure perquè amb els canvis de temperatura es feia malbé, dintre la torre, i encara és així, és un dipòsit d'aigua. Per tant, a l'època hi havia un motor que portava l'aigua fins a la torre i per gravetat la casa tenia una mica més de pressió d'aigua, diguéssim.
0: En tan sols 2 anys, la torre modernista Abadal va passar de ser un esbós en paper a una gran construcció al cor d'Avinyó. Una edificació de 3 cossos, repartits d'est a oest, amb una magnífica torre cilíndrica en una de les cantonades, com comentava la Mònica, amb un celler a sota i un exterior on es combina un jardí romàntic amb les espectaculars cavallerisses. Així es distribueix l'edifici.
1: Les cases burgeses, la planta principal, sempre estaven dividides com en 3 zones. La primera zona, que hi ha una sala de visita, diguéssim, i el despatx principal, que antigament només és la que podia veure més gent, diguéssim, a més la gent que entrava i visitava o fèiem, anaven a reunions o el que sigui, la podia veure més gent. Després una segona part, que és un hall, i actualment hi ha com una sala de música, que quan venien els amics podien entrar fins allà, i després la tercera part, que és el menjador principal, que aquesta ja era familiar total, llavors aquesta era la que només de la família, i allà és on hi ha la llar de foc rodona, una sala molt bonica. I després a la primera planta hi ha les habitacions principals, que hi ha 5 habitacions, i després a la tercera planta és el pis de les Vinyones.
0: Un fet molt poc habitual a les cases burgeses, que el servei entrés per la porta principal i no pas per un lateral de l'edifici. Com tampoc que, en aquest cas, les Vinyones i cuineres disposessin de cambres al pis de dalt, amb quarto de bany incorporat. La Mònica explica que la casa manté la instal·lació elèctrica i d'aigües original, el mobiliari de fusta corbada de Tonet i també d'un conegut distribuïdor austríac de l'època. No hi falten els quadres, per exemple, el de la Passió de Sant Llàtzer, obra de l'Eix Clapés, un pintor modernista col·laborador de Gaudí al Palau Güell. I un altre quadre, retrat de l'àvia materna amb una curiosa història.
1: El meu besavi matern era Raimon de Badal i Calderó, president de la Lliga Regionalista, i ella es va casar amb una pubilla de Figueres, i la família de la meva besàvia tenia una casa pairal al Baix Empordà i havien sigut 3 generacions de filles úniques, cuilles, i tenien a la casa pairal els quadres d'aquestes 3 filles. Per tant, el meu besavi volia fer un quadre a la seva filla, la meva àvia, també per posar-ho a la casa pairal. Doncs ells tenien un edifici a Figueres que el tenien llogat, que hi vivia una família on hi va néixer un nen, diguéssim, el mateix any que la meva àvia, el 1904, als anys 25 o així, i va dir, ostres, doncs aquest noi pinta, i pinta una mica diferent, perquè li va dir al seu pare, al llogater, perquè no té el teu nen, pinta un quadre de la meva nena. Doncs aquest noi es deia Salvador Dalí, i la casa que parlo era la casa natal de Salvador Dalí.
0: Malauradament, el quadre original es va perdre amb la Guerra Civil, però la Mònica disposa d'una reproducció que, òbviament, mostra orgullosa el visitant. A la casa s'hi conserva també un gran arbre genealògic de la família Abadal, que es remunta fins a finals del segle XIII. Més de 7 segles, amb la curiositat que la primera línia de successió femenina és la mateixa Mònica.
1: Jo l'arbre genealògic que tinc a casa és del 1284, comença amb Bernat Abadal, i segueix la línia de qui posa l'arbre que governava la casa, l'hereu, evidentment. Aquest arbre segueix la línia dels de Manresa, de la meva família paterna, però en un cert moment hi arriba fins al meu pare, encara m'haig d'afegir jo, per tant, jo soc la primera línia successòria des del 1284, i en un cert moment aquest arbre, clar, evidentment hi ha moltes branques, però una de les branques són els de Abadal de Vic, i jo soc Abadal per les dues bandes, perquè el meu pare era Abadal Montal i la meva mare era Argemí de Abadal, per tant, Abadal de pura cepa.
0: Estem parlant d'una torre de grans dimensions, però més enllà dels metres quadrats, la Mònica destaca que en una casa vella, on el manteniment és complicat, sempre hi passen coses. Com ara, que s'espatlli la llum just una hora abans que un important director americà de Hollywood arribi per fer-hi un rodatge.
1: Llavors jo vaig trucar a l'ampista desesperada, que era un senyor gran que estava a punt de jubilar. Va venir de corrents i dir, Mònica, és que clar, ara jo ja no em veig capaç d'enfilar-me amb aquests sostres molt alts, en aquesta escala tan alta per anar a mirar les coses de la llum. Bueno, total, que 5 minuts abans que entressin els americans per la porta, jo estava enfilada a dalt de l'escala arreglant una cosa de la llum. I res, després vaig baixar corrents, em vaig pentinar una mica i, hello, Mr. Hollywood, Welcome to la Torre Modernista Badal.
0: La Mònica va heretar la casa l'any 2016, just després de la mort del seu pare. El primer que li va passar pel cap des d'aquell moment és què n'haig de fer. Sembla que va tenir-ho molt clar. Calia preservar-la i mostrar-la.
1: La meva missió, la que m'he fet meva, és la de conservar-la, millorar-la en la mesura de lo possible i compartir-la fent coses que m'ajuden al manteniment. Per tant, faig visites guiades, faig dinars privats, sopars privats, la llogo per rodatges, per sessions de fotos, per pel·lícules, per lo que em demanen.
0: Les visites guiades valen 20 euros i inclouen un vermut musical al Jardí Romàntic. Una cita que és tota una immersió en el modernisme, però amb la particularitat que la fa la mateixa propietària.
1: Faig una visita a les 12 del migdia i la faig jo personalment. Jo els ensenyo totes les estances, la cuina, les habitacions, tota la casa. Faig totes les explicacions de la història de la casa, el celler també, i acaben amb vermut musical al jardí romàntic. Llavors, l'entrada inclou el vermut i música en viu al jardí, perquè a mi m'agrada tenir la casa viva, per tant, també el jardí viu, i per això també fem el vermut musical, i a la vegada, el dia que jo faig visites, els jardins els tenim oberts, per tant, gent que ja ha vingut a la visita o que no vol venir a la visita pot entrar lliurement als jardins i disfrutar del servei de barra i la música en viu.
0: Les visites guiades es fan un cop al mes, de març a juny i de setembre a novembre. Entreu al web www.torreabadal.com o bé a l'Instagram per tal de contactar-hi i fer-hi una immersió per una estona en aquest reialme de la línia corbada. Entre sostres embigats, balancins, sofàs que van ser folrats de viva tela de vellut, rellotges de peu, pianos, grans làmperes d'aranya o de tulipa, quadres gegantins o vitralls de colors vibrants. Modernisme en la seva més pura essència.

0: Hisendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, que és cosa, ja ho saben, del Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem? Continuarem descobrint aquestes raconades insospitades que tenim al nostre país, i alhora un altre cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Avui anirem cap al Garrufí i la Font de la Rovirassa, des d'Avinyó, al Bages. I us proposo una matinal quasi circular cap a la vora de Manresa, a la zona mitjana de la Riera Gavarresa, per enfilar-nos al cim del Garrufí, una alçada modesta, però amb unes vistes panoràmiques increïbles, i a la tornada anar a passar per la Font de la Rovirassa, una zona de pícnic força gran i bonica, al torrent de la Rovirassa, que és un afluent de la Riera Gavarresa.
1: Molt bé, doncs anem a situar-nos en primer lloc al punt de sortida, que em sembla que és la bonica localitat d'Avinyó, oi?
2: Exactament. Sortim de la plaça Major i pel carrer de Sallent anem a sortir del poble per la banda sud-oest. Anem cap a Ponent per anar a passar per davant de l'antic escorxador, el Matadero Vell, com li diuen al poble. És un petit edifici mig enrunat de principis del segle XX. Passem per una zona anomenada les Muntanyes Russes, entre granges de porcs i pollastres. Passem primer entre la granja de Sant Antoni i la granja Pedregosa. Anem a traspassar el petit torrent de la Casanova i ens dirigim cap a la propera granja Rovira. Però just abans d'arribar-hi deixem l'asfalt i prenem una pista a la dreta que s'enfila pel Serrat del Petxo, entre pins joves, amb trams d'obaga amb força molsa. I quan ja som dalt de tot del serrat, a la zona dels Ometells, tenim una bifurcació on comencem el recorregut circular de la proposta d'avui, amb vistes del cimet del Garrufí on ens anirem a enfilar. Continuem de pla per l'esquerra per una pista ampla que ens passeja entre alzines, pins i roures fins a la vora de les runes de la Muntada, una antiga masia on deixem la pista principal i n'agafem una de secundària que al poc també abandonem per posar-nos per un trencat corriol que entre bruc i arbossos va remuntant per enfilar-se al capdamunt del Serrat de la Pineda, just al punt o al costat d'un gran camp de sembrat. Desemboquem a la carena en un coll, en una pista molt ampla on coincidim amb el GR4, és un GR que uneix Montserrat amb Puigcerdà, i l'agafem cap a nord, ara totalment planers, per deixar-lo uns 300 metres enllà i agafar un senderó que enfila la vessant sud del Garrufí, és per un petit tram de pujada forta entre pins, fins a sortir directament al petit cim on tenim un pessebre metàl·lic, un pal de bandera i una taula d'orientació circular, també metàl·lica, del Centre Excursionista Avinyó del 2020, en commemoració dels 50 anys de l'entitat. Del cim tenim una vista panoràmica a 360 graus espectacular. A sud veiem el Montcau, a Sant Llorenç del Munt, Sant Jeroni a Montserrat, i si anem girant en sentit horari, veiem els aerogeneradors de la Serra de Rubió amb el Cogulló de Cal Torre al davant, sobre Castellfollit del Boix, el castell de Boixadors, el Tossal de Calpons i tota la llargassada Serra de Castelltallat, prop de Súria. Més a la vora veiem el Runam Salín de Sallent, vistes també de la cinglera sud de Busa, del Port del Comte, Rasos de Peguera, amb el Cadí al fons. Veiem penyes altes del Moixeró, la Tossa d'Alb i el Puig Llançada, ben bé al nord. Tenim tot l'altiplà central amb Prats de Lluçanès al davant, al fons en destaca el Puigmal, el Taga, Bellmunt, el Puig Sacalm, veiem els cingles de Cabrera i Aiats, al darrere de Vic. Veiem també cap a llevant el Puig de la Caritat, sobre Mollà. També veiem vistes del Matagalls i el Tur de l'Home i encara un munt de llocs coneguts per tots els voltants. Doncs bé, contemplades aquestes vistes, deixem el cim per un sender pel vessant nord que ens baixa altra vegada a la pista principal, on retrobem els senyals del GR. El seguim de pla uns 800 metres pel pla d'esquerda Vox fins al coll del Graner. I en aquest punt l'abandonem, ja en suau baixada, fins a un trencall, on girem a la dreta, seguint avall el Serrat del Morral. Fem una drecera que ens baixa fort per tallar la pista i ja força avall anem a parar al Clot de la Rovirassa, el lloc on hi ha la Font de la Rovirassa, en una zona molt bonica, preparada amb taules i bancs de formigó, entre pollancres força alts, al costat d'una minsa font. I d'aquí en surt una carretereta asfaltada, però nosaltres optem per agafar un sender que, entre roures i alzines, de pla va trobar, o retrobar millor, la pista dels Sometells per on havien passat a l'anada. Ja només ens queda desfer la baixada pel Serrat del Petxo fins a la zona de Granges per anar a entrar de nou a Avinyó.
1: I com sempre, després d'aquesta descripció, per cert, quines vistes més espectaculars, eh? Fa patxoc, eh? Només per això ja venen ganes d'anar a aquests cimets, que de vegades són més petits, però que la gràcia que tenen no és la pròpia muntanya en si, sinó tot el que permeten veure 360 graus. Espectaculars. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
2: 270 metres de desnivell acumulat.
1: En quant de temps, més o menys, farem aquesta ruta?
2: Posem-hi unes 4 horetes xino-xano, que es poden allargar si trobem bolets, com va ser el nostre cas.
1: Uh-huh. Anem pel grau de dificultat, com sempre fem, de l'1 al 5.
2: No n'hi posaria més que un 1 sobre 5, no té massa més.
1: Quines referències trobaríem a internet?
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom El Garrofí i la Font de la Rovirassa des d'Avinyó, del mateix usuari a Wikiloc que mencionàvem la setmana passada, que es diu Miquel Garriga Costa, que s'ha, entre cometes, especialitzat amb els 100 cims.
1: Doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu.
1: Doncs ens acomiadem de Romania, un país que l'Àngels va recórrer de la millor manera possible, sense pressa. Visitada la capital Bucarest, la ciutat de Craiova, la Gran Transsilvània i la regió d'Oltènia, posarem el punt i final prenent una barca i navegant per les pacífiques aigües del delta del Danubi. Tot això, des d'ara, als Quaderns del Viatger.
3: Per acabar, us parlaré de tot el que és la zona del Mar Negre. Tots tenim bastant al cap Constança, que està més al sud, i que és una ciutat totalment de platja, com si diguéssim, però d'aquest mar, no? Hi ha com un antic casino interessant tocant a la costa, que està abandonat, i també té aquest toc que veiem abans de les altres ciutats de Romania, aquest toc decadent. Realment Constança no té res. Té la platja, té el Mar Negre i que t'hi pots perdre allà, no? Però sí que, bueno, el que a mi em va sobtar més de Constança va ser aquest edifici, aquest antic casino o sala de trobada a la costa i que està a peu de platja i que es cau a trossos i a ningú li sap greu, no sé. I que segueix alimentant com aquesta visió que moltes vegades jo tinc de Romania d'aquesta aura decadent que l'acompanya. Des de Constança, seguint la línia del Mar Negre, arribem a Tulcea. Tulcea encara no toca del tot, però Tulcea és com la primera gran ciutat que és la porta al delta del Danubi. Tulcea, quan vam arribar, no ens va agradar, era una ciutat gran, impersonal, amb, bueno, amb gent que anava aquí i allà i no ens sentíem que estàvem trobant allò que volíem, i aleshores vam decidir de Tulcea mirar autobusos, i hi ha autobusos que et porten a altres poblacions més petites que ja sí que estan com a dintre del mateix delta del Danubi. I aquí vam anar a parar a Murighiol, que realment jo recomano molt viatjar a Romania sense presses per poder trobar llocs com aquests, no? Murighiol, un poblet al delta del Danubi, que té 4 carrers, perquè no en té més, on els llocs on vas a dormir, doncs, és gent que ha adaptat la seva casa i ha adaptat 2 o 3 habitacions per poder collir gent i estar allà, per oferir-te un lloc on dormir i oferir-te esmorzar. Nosaltres vam anar a parar a una casa, també el mateix, eh? Tornàvem a anar que no era temporada alta, aleshores hi havia menys llocs tancats, però alhora els pocs que hi havia oberts, doncs, estaven buits, no? I fins i tot jo crec que el lloc on vam anar a parar la dona ens va deixar perquè va dir, bueno, aquests 4 pobres, què faran ara? Murighiol torna a ser aquesta idea dels poblets de Romania, que són els 4 carrers, les casetes baixes i aquestes entrades molt amples. O sigui, que abans d'arribar a la casa has de creuar tot un jardí i per entrar a aquest jardí, una altra vegada aquestes tanques que tant caracteritzen el paisatge de les zones més rurals de Romania. I des de Murighiol, el que és xulo és que pots agafar també una altra vegada un vaixell i donar la volta pel que és tota la zona del delta. Pots arribar més lluny o pots arribar més a prop. Nosaltres no vam voltar com fins a arribar a lo que és el mar, ens vam quedar només per tot el que és la zona del delta. És veritat que nosaltres vam anar en una època de l'any que no era primavera, aleshores sí que recomanen molt poder anar al delta en primavera per veure-ho tot florit. Nosaltres ens vam trobar aquest paisatge com més sec, més blanquinós, no? Més Targaryen, diria jo, pels seguidors de Joc de Trons, perquè és aquest color pàl·lid, no? Ens vam trobar aquesta herba seca, però alhora era, bueno, va ser com una meditació una mica estar pel delta del Danubi, no? Perquè et deixes portar allà per un home que et va explicant quina casa hi ha. Un cop agafes el vaixell des de Muriguiol, sí que hi ha altres pobles que estan encara més a dintre del delta, i aquests sí que les seves cases a vegades estan a sobre d'estructures de fusta i que viuen com a sobre de l'aigua directament. Doncs serien una mena de palafits. Així, a nivell anecdòtic, en aquest viatge pel Danubi vam arribar a un lloc on al mig d'aquest riu hi havia precisament un palafit i hi havia un gat allà i no hi havia ningú més. I tampoc era una casa, era com una caseta que no hi podia viure ningú allà, que ens va com sobtar de dir com un gat arriba aquí, que esperem que algú l'anés a buscar. Tot el delta són llacs i et vas movent, en el nostre cas, entre aquesta vegetació més seca prèvia a la primavera. Era un paisatge més pàl·lid i jo deia que era una mica com fer una meditació, però pel que al final era aquesta remor de l'aigua, aquesta vegetació com es movia amb el vent, aquest paisatge com més pla, no? Que no té gaires inputs, i després tot d'estols d'ocells que ens anaven acompanyant també durant el trajecte. Nosaltres vam anar a parar a Muriguiol de casualitat, era un poblet molt petit, hi havia poca gent pel carrer, però que alhora eren super acollidors, que ens van obrir les portes de casa seva, que ens van deixar utilitzar la cuina quan no estava com previst, que ens van ajudar com a muntar fins i tot el viatge, no? Pel delta, ens van aconseguir el contacte. Abans deia, el Romania s'ha de viatjar amb temps, no pots anar amb presses, però perquè ja costa a vegades com arribar a la gent, aleshores, si tens aquest temps de dir, doncs em quedo un dia més aquí i no cal que marxi, doncs és el que et permet arribar a connectar ja amb la gent i poder compartir una estona.
1: I ho hem de deixar en aquest punt. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest curt però intens recorregut que us hem proposat. Ens acomiadem l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Seguiu-nos i escolteu-nos quan vulgueu al podcast del web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i del programa Sendes, o a qualsevol de les 35 ràdios municipals que inclouen els Sendes a la seva graella. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, aquest cop a 124 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som Laia Bonjoc i en Sergi Posset. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès tirar endavant tot aquest projecte. I una de les novetats quan fem Lecturistes és que podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui també hem fet una bona tirada de cotxe i, com sempre, Sergi, aquesta precisió quilomètrica m'impulsa a preguntar-te on som.
1: Doncs avui hem agafat la C-17 cap amunt, hem anat fins a Ripoll i concretament doncs, estem gravant a la llibreria La Lluerna, al carrer Vell número 3, que és ben al centre del poble. I dir també que avui doncs, tenim un públic molt exclusiu que està aquí amb nosaltres. Així que moltes gràcies per haver vingut.
0: Doncs sí, nosaltres a la llibreria La Lluerna ja hi havíem estat enregistrant un episodi del podcast que compartíem amb l'Anna i el Joan, Llegiu que el món s'acaba, i ens va agradar tant que no vam dubtar a incloure-la a la nostra ruta de lecturistes. Som al cor de la Catalunya Vella i La Lluerna és un projecte cooperatiu que fomenta uns valors molt concrets i que per circumstàncies de la vida s'ha trobat un context polític a la ciutat força contrari a l'obertura de mires que proporciona la cultura. Com ho fa la cultura per sobreviure en un entorn hostil? Què es pot fer des del món del llibre i de les arts per combatre les idees reaccionàries? Per conèixer a fons la situació actual que es viu a Ripoll, avui tenim d'anfitriones a les llibreteres Carles Carrà i Marta Barceló. Hola, noies.
2: Hola, què tal?
0: I gràcies per acollir-nos aquí a la vostra llibreria. I també tenim amb nosaltres en Jordi Pérez, que és director de la CIA Sargantana, que és una companyia d'arts escèniques contemporànies. Hola, Jordi.
3: Hola.
1: Bé, ho deia, us agraïm molt que ens hagueu acollit per segona vegada a La Lluerna. Estem molt contents de ser aquí. I bé, el primer que hem de fer és conèixer una mica aquesta llibreria tan especial, no? Hem dit al principi que és una llibreria cooperativa, però potser hauríem de dir que és la llibreria de la cooperativa Mas La Sala, no? Llavors, ens agradaria que ens parlés una mica de la llibreria i què fa, a què es dedica aquesta cooperativa Mas La Sala.
2: Doncs la cooperativa Mas La Sala és una cooperativa d'habitatge i producció que està a Sant Pau de Segúries. Allà vivim i treballem i tenim diverses línies de producció. Ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia, també a la difusió i educació ambiental i a la cultura, amb la pota cultural que és la Lluerna, que està aquí a Ripoll.
1: I com és que va sortir el projecte aquest de la llibreria? Perquè, clar, sembla que està una mica desconnectat el que feu fins llavors.
4: No, parlem de regeneració d'ecosistemes, no? I dintre d'aquest marc començàvem des d'una vessant que li veuríem aquesta, no, direcció o aquest vincle directe, com és la terra en si mateixa, no? Fent verdures i produint carn de manera respectuosa i això, i regenerant la pròpia terra, però al final, no, la regeneració d'ecosistemes pot anar una mica més enllà, no? I parlem de com entenem el món i quin tipus de món volem, no? I per això en aquest sentit la cultura és una peça clau, no? per entendre, per pensar-lo i per transformar-lo, no? Coincidia que som en una comarca de muntanya, no? amb molt pocs habitants. I a nivell cultural, ara anirem parlant, trobàvem que hi faltava, no? que encara hi falten coses, i una llibreria hi faltava totalment, perquè llibreria com a tal no n'hi havia cap des de feia molts anys. Llavors d'aquí una mica de la necessitat i d'aquest vincle neix la Lluerna, que és aquesta pota cultural de la cooperativa.
1: Ecosistemes culturals, m'agrada, això en parlarem. I vosaltres ja formàveu part de la cooperativa abans o us veieu unir quan va iniciar el projecte de la Lluerna?
2: Jo sí que estic en la fundació de la cooperativa. La Carla ve a la cooperativa amb la Lluerna.
1: Mig-mig.
2: Exacte.
0: Ara la Lluerna ja té 4 anys, no? Perquè hem dit que va néixer l'any 22. Com dèieu, en aquell moment era l'única llibreria que hi havia.

0: continuem igual.
1: Continuem igual. I en aquests 4 anys heu consolidat una clientela fidel. Avui tenim una petita representació molt fidel que ha volgut venir un dissabte a la tarda aquí a la llibreria a escoltar aquest podcast. Però, a banda d'això, teniu una clientela fidel?
2: Sí, és una feineta de formigueta, no? Però tenim la sensació que sí, que aquelles persones que són lectores ja fa ara un temps que ens tenen situades, no? Que reben el que fem, que venen, que passen per aquí, encara que siguin de la comarca, potser els dissabtes que hi ha mercat, no? Doncs els matins potser són aquests moments que veiem a més gent. I també encara són desconegudes, no? Encara passa potser per Nadal o per Sant Jordi, aquests moments que hi ha més gent que compra llibres que diuen: ai, és veritat, quan fa que sou aquí? Ara ja fa uns quants anys, no?
1: Ja fa 4 anys. Sí. I de biblioteques, va ben servida Ripoll i la comarca?
0: La veritat és que sí, estem molt, molt contentes, sobretot amb la que més ens relacionem és amb la llibreria amb la biblioteca d'aquí de Ripoll, i tenim molt tracte i considerem que fan una molt bona feina. Mm.
2: I cada vegada hi estan havent més biblioteques escolars, que això sí que és una cosa que hem notat, no? Vull dir que nosaltres no portem tant temps, però tot i així, amb aquest poc temps que portem, han nascut algunes biblioteques escolars que tenen la figura de persona que potser no és exactament bibliotecari, però persona que la dinamitza i que tria una mica, no? Llavors ho celebrem.
3: Sí. Tema candent aquest, de les biblioteques escolars. Ara mateix se'n parla molt, sí. Més que se'n hauria de parlar. Sí. Bé, Jordi, dèiem també al principi que la Cies Argentana és una companyia d'arts escèniques contemporànies, no? I pel que hem vist a la web, doncs, teniu uns projectes molt innovadors. Com definiries el que feu a la Cies Argentana? Perquè no és una companyia teatral així estàndard.
4: No, vàrem començar com una companyia tradicional. Tots els que érem membres llavors estàvem en teatres més grans o companyies més grans, i era el nostre pati, el nostre laboratori privat, i això s'ha mantingut, aquesta idea de laboratori, d'investigació, s'ha mantingut, i és el fil conductor de tots aquests anys. El que fem ara és arts vives, perquè ja no sabem si dir-ho arts escèniques, arts vives i tecnologia, per un costat, i per l'altre costat arts vives i comunitat. I aquí fem treballs, projectes comunitaris, on combinem gent que no són actors professionals, sinó que són gent que té ganes d'explicar coses, amb gent professionals de l'escena o artistes en general, i també fem una altra part com més d'exhibició, de creació de públic, de creació directa a través de portar obres de teatre aquí dalt, per exemple, perquè hi ha molt poca cru. Igual que passa amb les llibreries, doncs ens trobem el mateix amb les arts escèniques.
3: I escolta, diu que també feu recerca, mm-hmm. Nosaltres que venim del món científic, que tenim molt clar com s'investiga, no, en un laboratori, però com es fa recerca en arts escèniques?
4: Depèn de l'època, però normalment el que fem és establir una pregunta i fer un procés de recerca fins a trobar una resposta, analitzar tot això, i una següent pregunta, i així anar avançant. Hi ha hagut èpoques on hem treballat amb sociòlegs de la UOC, per exemple, on estaven dintre el procés creatiu, i a part dels actors hi havia un parell de sociòlegs allà amb l'ordinador anar prenent notes. O llavors ara, com que fem més recerca tecnològica, doncs estem en contacte amb empreses o amb enginyers que aquí podem acudir, perquè estem a portar la tecnologia a un lloc on de base no està pensada.
3: Això és teatre i metafísica, pràcticament. Plantegem grans dilemes de la humanitat. I, a més, també hem vist que teniu projectes socials, el que posa a la web, projectes socials i formatius. M'agradaria que ens en parlessis una miqueta, també. Treballeu amb entitats de la ciutat i això, no?
4: Aquí, sí. Aquí menys, quasi bé sempre. Portem molts anys fent moltes coses a Manresa, per exemple. Els últims anys hem fet a la Jonquera, a Girona, a l'estranger. A Ripoll mai, zero. En tots aquests anys, ni un sol cop. Ara n'estem fent una a les Llosses i en començarem una a Can de Bànol. Però aquí a Ripoll no ha existit mai aquest procés.
3: No sou profetes a la vostra terra.
4: No.
3: Tampoc sou d'aquesta terra, que sempre ens trobem, sempre que fem el lecturistes, les persones que entrevistem en realitat no són d'allà.
4: Sí, vaig néixer aquí, vaig marxar a Barcelona durant 25 anys i vaig tornar aquí just
3: abans. Mig pixapí, Exacte. Bé, doncs això ens porta a parlar, perquè veiem que tant la Cies Argentana com la Lluerna, doncs, són projectes molt especials, amb unes idees diferents, molt clares, i ens agradaria que ens expliquéssiu, si sou capaces de definir una mica quins serien els valors dels vostres projectes.

0: I si teniu valors en comú que creieu que us reconeixeu, quins podríeu dir?
1: Hi ha una qüestió de base, que és l'arrelament, no? El voler fer cultura des d'aquí. Reivindiquem que és d'aquí qui viu i treballa, no? No.
2: Mira el segon cop que ho sento aquesta setmana, això.
0: Sona molt convergent, no?
1: Sí, el fer créixer aquesta catalanitat, no? En tot cas, sí que hi ha aquesta cosa, no? De fer cultura, no? O intentar-la pensar i dur-la a terme des d'uns entorns que no tenen com aquesta tradició cultural tan viva, no? Perquè han estat com molt, molt abandonats, no? I hem tingut, bueno, de fet nosaltres aquí a la Lluerna sovint parlem de dret a accés a la cultura, no? Com que el volem tenir arreu de Catalunya, no? I llavors, doncs, treballar per aquest, des d'aquí, no? Per aquest dret. Això és una de les coses que tenim en comú, no? I l'altra segurament
2: sí.
1: Som...
2: Sí.
3: Bueno, també entendre que es diu molt, però és que és real que la cultura i la literatura és una eina. És una eina de transformació social, de pensament, de generar un pensament crític, de poder debatre, de poder explorar diferents horitzons i diferents escenaris i poder-los compartir i que siguin una eina real.
2: Sí, jo crec que aquest generar pensament crític, reflexió, buscar temàtiques on el públic es creï les seves pròpies respostes, però crear el debat a nivell personal i a nivell comunitari crec que és una cosa que compartim.
3: Fer xarxa.
0: Us feia una pregunta capciosa, però la gent es deixa transformar? Per la vostra experiència?
3: Venen bastant convençuts, s'ha de dir.
0: Ja saben de quin peu calcen.
3: Però sí que sempre hi ha, sempre s'obre algun debat, alguna reflexió, alguna pregunta i sempre es mouen coses al final.
2: Sí.
1: Sí, també hi ha una cosa, no, que jo crec que compartim tant amb el que fan des del Sargantana com amb el que passa aquí a la Lluerna, que és que potser la gent entra individualment i surt com a grup, no? I això és una de les coses boniques que passa quan fas aquestes coses, no?
2: Sí, i aquesta proximitat també, conèixer la persona i poder realment saber com ha evolucionat el seu pensament o les seves idees, que et puguin dir obertament ja no només l'anàlisi artístic, sinó realment el que en pensa del que acaba de veure. És una bona forma de tenir un termòmetre de com avança la teva feina.
4: Bé, doncs com dèiem al principi, el context polític de Ripoll i de Catalunya en general també, per què no dir-ho, és complex. El sorgiment d'ideologies doncs, conservadores i d'extrema dreta arrel catalana ha sacsejat tot el que és el panorama polític postprocés. Us volíem preguntar com es viu aquesta polarització aquí a Ripoll i Rodalies i una mica si des del món de la cultura us ha afectat d'alguna manera aquest canvi de rumb una mica polític que hi ha hagut els últims temps.
2: Jo crec que som...
4: El aire.
2: No, crec que som el sector, com que ja de base estem tan poc sostinguts econòmicament, no he notat un gran canvi perquè estàvem en un desert, és l'única llibreria, som un dels dos projectes professionals d'arts escèniques de la comarca, per tant, de base ja hi havia molt poca predisposició a tot això. I ara mateix doncs, segueix la mateixa.
0: I què es pot fer des d'una llibreria o des d'una companyia per combatre aquests discursos, aquests partits que hi ha ara?
1: O sigui, comentàvem abans entre nosaltres, no?, que al final, en entendre aquesta cultura com una eina de transformació social, potser... o hem ficat cert focus, no? Però no hem canviat extremadament el que ja veníem fent, no? O el que tenim en certa manera com a base identitària en els nostres projectes, no? Des d'aquí, no? Tant des de la Lluerna i com des de la Sargantana, entenem, no?, que ens trobem, no?, i generem espais on puguem pensar quin és el món que volem, no? I a partir d'aquí, des d'aquí construir-ho, no? Sí que parlem d'aquesta comunitària, no? Segurament que potser hi ha això, més que generar una reacció política, anem a veure de base quines aliances podem teixir, no?
3: No, el de ser un espai segur, també un refugi per qui ho pugui necessitar en tots els aspectes i no parar també és una cosa que es pot fer. Anar continuant i anar fent, i no, com deia la Carla abans, no, una feina de formigueta i que se sàpiga que estem aquí.
0: I us heu trobat gent que ve buscant refugi en els vostres projectes? Que us venen a parlar, perquè no ens enganyem, segurament aquí Ripoll no és la gran metròpoli, tothom sap més o menys de quin peu calça tothom. Us heu trobat que ve gent aquí buscant aquest refugi, aquest poder sentir-se còmode, gent que està incòmoda amb el rumb que té la política municipal i el país en general?
2: És que, clar, vivim, jo crec que la societat d'aquí dalt és molt tancada. Jo crec que tenim uns traumes històrics del segle XIX que encara arrosseguem, i fa que la gent units a tots els del franquisme. Jo de molt gran he descobert coses que passaven a dintre la meva família que no les he sabut ara. Jo crec que aquest trauma fa que la gent tampoc comuniqui això obertament. Veuràs que hi ha gent que ve més per unes temàtiques o per unes altres, però almenys en el nostre cas ha de ser una cosa molt, molt, molt, molt, molt exclusiva, com perquè t'expliquin alguna cosa d'aquesta forma directa.
0: I això és por, creus tu? Por a obrir-se massa, por, a no parlar massa.
2: Vergonya, funciona així la societat. Hi ha una persona d'aquí que va dir, això és com l'Oest, però a Catalunya. I va a Texas, no? I vaig pensar, ostres, doncs potser sí que té una mica... un funcionament similar, no ho sé.
0: No, símil no costa d'agafar, però vosaltres ho coneixeu millor. I escolta, des d'altre cantó, al revés, diríem, sabent doncs, el tarannà dels vostres projectes, heu tingut represàlies d'alguna mena, o dit d'una altra manera, us ha costat més allò que teníeu un projecte en ment, el volíeu tirar endavant, i us han posat alguna trava més del que ja us podíem posar de normal, qualsevol projecte cultural?
1: O sigui, hi ha una qüestió de base en el nostre cas, que tots tres partim d'un privilegi que segurament no vivim tant no, com aquest auge de l'extrema dreta tan directament com poden viure altres veïns i veïnes d'aquí al poble, no? Això evident. Si ens hem trobat amb coses, bueno, potser alguna trava més administrativa, alguns tempos que s'allarguen més, no? Alguna cosa d'aquest estil, en el nostre cas, potser sí que l'hem viscut. No podem dir super explícitament que hi ha coses que hem deixat de fer, no? Bueno, una cosa interessant, que és que la diem sempre la Marta i jo, però és que és, bueno, jo crec que era a vegades passen coses maques, no? I va ser l'any passat, em sembla, que fèiem aquell cicle que li vam dir...
3: Llegint
1: les migracions, exacte, que presentàvem tres llibres de tres gèneres diferents que parlaven, no, d'algun tipus de migració. I ho fèiem aquí al carrer perquè ja era aquesta època de l'any, feia bon temps, no? I quan vam presentar Divendres Cuscús, no, que és un còmic, no sé si l'heu llegit... És un còmic que ha edit a Polen Edicions l'any passat, de l'Iacin, ara no em sortirà com es diu de cognom aquest noi. És que ara ho estava mirant a veure si el veia ràpidament i no... Bueno, després el podem... No?
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs en tot cas, ell és d'Argèlia, de mare catalana, i va néixer a Argèlia i va estar-hi fins als 6 anys, que va ser quan va esclatar la guerra. I ell, doncs, amb la sort de tenir mitja família a Catalunya, va ser una de les famílies que van poder marxar, i llavors ella ha acabat creixent aquí i viu aquí, no? I és un còmic superbonic, que us recomano moltíssim, que explica més o menys aquesta trajectòria. I ell deia, no deixeu de fer coses al carrer, no reivindicava estar fent coses al carrer, perquè deia, d'un dia per l'altre les coses canvien, i potser això que estem fent avui tranquil·líssimament, que som molta gent aquí fora escoltant-nos amb uns micros, ell va tocar perquè és músic i va tocar la guitarra i tal, demà poder no podem, no? I llavors, bueno, és una d'aquestes coses que diem, no? Com que estem en aquests temps així que les coses canvien, doncs que no parem de fer coses d'aquest tipus, no?
4: I agafant una mica aquest fil d'aquesta activitat que ens explicaves, Carla, doncs ens interessa saber, no?, altres activitats que heu fet, sobretot en aquest sentit, ens preguntàvem activitats que heu fet per difondre valors des de, com deies, no?, el tema de les migracions, o l'antifeixisme, l'ecologisme, el feminisme, doncs per saber una mica, perquè es coneguin una mica totes aquestes activitats que feu, que tant de bo això, no?, sortir al carrer, no cal que totes siguin al carrer, no?, però que es visibilitzin de cara a fora.
3: Una de les coses que fem és els clubs de lectura que tenim cada any des d'allà fa uns anys, i que tenim
4: uns representants aquí, no?,
3: i grups consolidats. Per exemple, hi ha el d'assaig en el qual parlem de extremades dretes, de feminisme, d'ecologisme, i aquí és on posem molt, molt focus per generar aquest debat i per aquest pensament crític. I això és com el més explícit. Després anem muntant cicles com el de llegim les migracions, el Pirineu Terra de Versos, que és un festival de poesia que fem a finals d'agost amb el Refugi, que és la llibreria de la Seu d'Urgell. Sempre intentem posar focus en alguna veu racialitzada i anem muntant mogudes.
1: Sí, potser és una qüestió més, és transversal, no? Vull dir que al final, no, el joc amb la literatura, no, ens ajuda a parlar de temes que tenim ganes que estiguin sobre la taula, no? Segurament és això.
0: A part de, diguéssim, els vostres àmbits, la comarca, has comentat que per aquí dalt el tema cultural encara costa.
2: Sí.
0: O sigui, vosaltres, més aviat us desplaceu vosaltres, que no apareixen, diguéssim, grupúsculs culturals en altres indrets de la comarca. Què es pot fer per fer que la gent s'animi més a potenciar? Perquè veiem que la cultura al final és una eina per combatre tot això que estàvem comentant, no? Com convencem a la gent que s'ha de tirar endavant projectes d'aquest tipus?
2: En el nostre cas, ara fa 10 anys, aquest any farà 10 anys, vàrem començar un projecte que es diu Cicle Íntims, que portem 7 obres de teatre. Inicialment portàvem 7 a Ripoll i des de fa 2 anys que anem obrint, no? Ara estem treballant amb el Casino de Can de Bànol i amb l'Ajuntament de les Llosses. I la idea és anar creant una xarxa de programació escènica professional, sempre amb temàtiques que generen reflexió i amb una recerca de llenguatge, no? Així, el que fem per un costat és, a cada obra busquem temàtiques diferents però que creiem que el públic s'ha de plantejar, oferim postfuncions per poder parlar amb l'autor, el director, directora, actors, això per un costat. I per l'altre també anem instruint, anem formant el públic perquè vagi aprenent, no?, diferents llenguatges, diferents formes d'acostar-se a l'escena per afavorir que hi hagi una formació més gran. Això és una cosa de les que fem així de forma d'impacte directe,
0: la formigueta,
2: sí. I per l'altre costat, això, estem començant dos processos de creació. A les Llosses estem parlant sobre, el projecte es diu Els Secundaris, no? És una veu secundària o que se sent secundària. A les Llosses es parla de la desertització del món rural o de del canvi, aquest desert verd. I en canvi a Can de Bànol fem un treball sobre migració, sobre les veus secundàries pel fet de ser migrants, no? I a l'institut, ja us explico tot. I a l'institut, ja que hem agafat un projecte que el vàrem veure a Berlín i ens va motivar molt, que és aprendre com l'extrema dreta utilitza les xarxes socials, i estem creant amb els joves, doncs, guions i petits podcasts, petits trossos de vídeo, copiant l'extrema dreta, però amb temàtiques feministes, etcètera, etcètera, no?
0: Això ho has d'exportar, perquè és un tema molt interessant, que
4: ja
0: això s'hauria de fer tot arreu.
2: Per això és important veure que això, aquest projecte el vaig veure a Berlín, una gent d'allà, per tant, que no és només català, però la problemàtica és una problemàtica, com a mínim occidental.
0: Ja saben bastant de què va el tema.
2: Sí. Jo crec que...
0: Vinga, quan anem d'excursió, nosaltres quan fem aquestes lecturistes, ens agrada aprofitar sempre una estoneta per conèixer millor allò que ens acull. Així que ara us tinc preparat un test, unes preguntetes, que són de resposta directa, però vosaltres us podeu estendre tant com vulgueu. Llavors, la primera és, algú que ve aquí a Ripoll a fer turisme, o que ve a passar un dia o pocs dies, què és el que no pot marxar d'aquí sense haver vist?
1: O sigui, la resposta correcta és el monestir.
0: Clar. Però no volem mai la resposta correcta.
1: Hi ha el monestir, hi ha l'Aigua Barreig, que és el punt aquest on s'ajunten el Ter i el Freser, que és un lloc molt maco. I dèiem que fer una volta, no?, perquè vivim en un entorn per nosaltres privilegiat, llavors només aquest moment de voltar i veure l'entorn és bonic.
0: Alguna cosa més? Ja podem marxar.
3: Llavors, bueno, ja havíem dit el museu, sí, l'escriptori, però al final...
0: Ja tenim tota una ruta,
3: Volteta.
0: Per Ripoll. Llavors, volem saber algun restaurant bo, que no sigui molt car, si pot ser, o encara millor, un bon lloc per fer el vermut.
2: Com a restaurant, jo crec que el Canaules, perquè també durant molts anys ha sigut un focus de cultura, promou la cultura i la cuina catalana, i es menja molt bé.
3: i vermut al Saiol.
0: Això ho hauríem d'haver sabut abans. Tot i que l'hem pres igual al vermut, però... Llavors, un autor o autora local que vulgueu destacar? Local de Ripoll, comarca...
1: Mira, som terra de poetes i us en direm quatre. És la Montse Maestre, la Gemma Arimany i el Dani Vilaseca, que els tres són d'aquí Ripoll, i l'Eva Ortega, que és de Can Davano.
0: Tots poetes.
1: Tots poetes.
0: Sí, normalment no ens recomanen poetes, per tant, molt bé. Llavors, quina és la broma que no s'ha de fer mai a un... Bueno, és, a veure si dic ben gentilici, ripollenques... Ripollens,
2: això? No,
3: aquesta és la broma.
1: Us volíem dir abans.
0: Google m'ha enganyat. Ripollès i ripollesa.
2: Sí. Sí.
0: Doncs quina és la broma? Aquesta, la broma és el gentilíssim al dir. Perquè no se us pot dir.
2: Ostres, que abans hi, en parlàvem i no... No sé, no? Molt bé.
0: Sou perfectes els de Ripoll.
2: No, ens fa moltes bromes. Els de Sant Joan de les Abadeses sempre ens diuen ja tenim a punt el els planos del pantà. Ripoll només serveix per fer-hi un pantà. Ah, aquesta no. És la broma habitual. I fins fa molt poc també rebia moltes bromes d'humor negre sobre els atemptats.
1: Oh, ui.
0: Que simpàtica és la gent de...
2: del món.
4: La línia.
2: Sí.
0: Llavors potser em contestaves la següent pregunta, que és quin és el poble rival de Ripoll?
1: Sí, també dèiem això, no? Com que nosaltres no sentim tant la rivalitat, però la gent sent molt la rivalitat cap aquí, no?
0: És que la capital,
1: llavors,
0: ja
1: se sap. Sant Joan i Can Davano tenen una cosa forta en contra de Ripoll. Sí.
0: Que volen ser la capital, o que volen un pantà...
1: Un pantà, Can Davano té l'hospital, que això clar. També sempre surt, llavors, bueno...
0: Sí. Que la piques. Sí. Que la piques a tot arreu.
4: A la Carrasca és una mica...
0: Sí, sí, sí. De fet, abans els has de portar una mica, però sí, sí. I ja a tall personal, per cadascun de vosaltres, què és el que més us agrada de Ripoll?
3: Jo abans els deia que a mi el que més m'agrada de Ripoll és que el passeig que hi ha al costat del mar, del riu, del mar, és que se li diu passeig marítim. I a mi això em té
0: enamorada. És que com Girona, Joc de Trons, això. També té un mar allà.
2: Sí, no, home, és el que comentàvem abans, Ripoll havia tingut, no sé si encara hi és, un club nàutic. Sí, sí.
1: Ens ho hem cregut molt fort.
2: No sé si... Dos rius.
0: Si us fan broma, no sé, però sou de la broma, ja.
2: Sí.
1: El Jordi i jo coincidim amb els entorns,
2: sí,
1: no? Com que
2: sí, sí.
1: Podem fer muntanya fàcilment, no? Això és una cosa bonica. Sí.
0: I la platja, relativament.
1: Ja, sí.
0: Muntanya, segur? Això sí que és privilegiat.
4: Doncs bé, seguirem... volem parlar amb vosaltres més sobre els vostres projectes i sobre la llibreria, però bé... Com sempre, abans farem una petita aturada musical, que és una cosa que nosaltres hem heretat de quan enregistrem el programa a la ràdio. I ens agraden tant les respostes que rebem, perquè ens agrada que els nostres convidats, en aquest cas les nostres anfitriones, no, us hem demanat una cançó, i les respostes sempre són tan bones, perquè voldrem saber per què l'heu escollit, que hem decidit deixar la secció. Llavors, avui les Lluernes ens han triat la cançó Me estoy oxidando de Bewis de la Rosa, cançó inclosa al seu àlbum Amor más que nunca de l'any 2023. Llavors la pregunta obligada és el per què aquesta cançó, perquè a més m'ha encuriosit molt que abans ens dèieu, ja us direm el per què l'hem triat, perquè ens ha costat com molt decidir-la. Llavors m'encuriosix molt,
0: sí,
4: perquè ens costa prendre decisions.
3: Ah, no,
4: a mi m'havia generat una expectativa molt forta.
3: No, és només això.
1: La història, no?, tot plegat, ve de... Bueno, en aquesta cosa de teixir vincles, amb qui també tenim un vincle fort és amb el convent, que són a Cal Rosal, no sé si coneixeu el projecte.
4: No.
1: És una antiga colònia, no?, allà al Berguedà, tocant a Berga, de fet, i és un projecte... Bueno, és que va més enllà de les arts escèniques, és un projecte artístic en termes generals, una residència, sí, però que fa molts anys i són com una referència, no?, de l'art contemporani en general. Això, per proximitat hi tenim molt vincle, i quan passen coses d'allà també hi anem, fem parada, no?, hi hem fet coses vàries, perquè sempre saps com entres al convent, però mai saps com acabes sortint. I un dia que hi érem, que havíem fet parada i així, era una jornada que passava durant tot el dia, no?
4: Sí.
1: No sé ben bé què hi vam anar a fer.
4: Ruralisme o barbària, vam anar a posar parades.
1: Sí. Vale. I acabava amb un concert de Bewis de la Rosa, que en aquell moment presentava aquest àlbum, nosaltres no la coneixíem, I en aquell moment era molt poquet bueno, és que és el seu primer treball, no? L'estava presentant, sí. Es coneixia molt poc, ara ja és algú molt coneguda. Té en comú, clar, és que érem a les jornades Ruralisme i Barbària, té en comú aquesta visió de ruralitat que nosaltres compartim, no? Ella, ruralitat espanyola, em sembla que extremenya, però també ho comprovarem després. I és una artistassa que enamora el públic, sí, Té una energia brutal, és real, fa rap rural, escolteu-la. I això, no? I després l'hem anat veient, vull dir, l'hem vist en altres ocasions, i és una tia que té una força brutal, és molt bona, compartim això de ruralisme, però també aquesta cosa de feminisme reivindicatiu, no? De
3: comunitat, sí. Té un discurs que encaixa molt, estem molt d'acord amb ella. Mm-hmm. I la manera de transmetre-ho, bueno, vam tenir una petita obsessió durant un temps.
4: Ara pensant i
3: l'hem recuperat i dèiem, ostres, la veus,
1: clar.
3: Però sí, val molt la pena,
4: sí. Veig que encaixa molt llavors amb el vostre projecte, que guai. Doncs som-hi, escoltem-la.

0: Doncs bé, ja que això és un podcast de llibres, també volem xerrar una mica sobre llibres, aprofundint una mica. Tenint tot en compte tot el que hem parlat durant la primera part del programa, doncs ha quedat palès que la literatura pot ajudar molt, no?, a tota aquesta transformació social que comentàvem i a ajudar a desmuntar certs discursos. Abans parlàveu molt d'aquest... Heu posat molt èmfasi en el club de lectura d'assaig que teniu, no? Però a mi em generava curiositat saber si... com creieu que és millor abordar aquests discursos? És millor des de l'assaig que no pas des de la ficció, o és indiferent?
1: Són enfocaments diferents. L'assaig serveix més per analitzar, per tenir dades, per desmuntar discursos. La ficció serveix per empatitzar amb els personatges i sentir que aquesta història també et pot passar a tu. Són enfocaments diferents. Jo crec que tot funciona.
2: Clar, és que jo tinc la impressió aquesta, no?, que potser si llegeixes una obra de ficció d'alguna manera pots sentir-te identificat, o potser t'obre més els ulls perquè estàs més predisposat a que t'expliquin coses per distreure't, en teoria, però potser reconeixes algun discurs allà que et grinyola, que jo crec que és la cosa bona de la literatura, no?, adonar-te que allò potser està fora de lloc o tal. Sobretot, jo, se m'acudeix el típic clàssic que descriu un comportament que avui en dia seria considerat completament tòxic, cancel·lable, i que ho detectis i que ho vegis com a normal, això és positiu. Dius, no hem de canviar el clàssic era així, però tu has d'entendre que el que t'està explicant no és correcte a dia d'avui. Llavors, jo tinc la impressió que la ficció ajuda més, pot ajudar-te, perquè clar, jo crec que si llegeixes assaig ja estàs a dintre, ja o sigui, és com una segona fase, no?, potser d'estar interessat en aquell tema, perquè potser tirar-te de cap amb això és com molt aclaparador, o no sé què penseu.
3: Sí, jo crec que també hi ha una qüestió personal de què prefereixes llegir. Vull dir, no? També hi ha gent que no entra tant en la ficció, no? Li costa més, i en canvi la qüestió de l'assaig és una cosa que li crida més l'atenció. Vull dir, com que crec que poden ser complementàries i que hi ha també una qüestió personal d'aquest amb què tens ganes de passar l'estona llegint, no?
0: Mm-hmm. I amb els clubs de lectura que feu, teniu algun club de lectura on també abordeu llibres de ficció? Si en feu algun, a banda del d'assaig, en teniu algun altre que abordeu ficció? També quan feu clubs de lectura de ficció, tots aquests valors o intentar, no?, extreure, perquè al final el club de lectura és molt xulo veure les diferents visions que té cadascú i anar estirant una mica del fil. També intenteu posar aquesta mica de granet de sorra en tots aquests valors, en el cas de que, evidentment, que el llibre ho permeti o vingui al cas, no?, que de vegades també extraiem petroli d'on no n'hi ha, però com a valor de la lluerna, si és una cosa que vosaltres sempre poseu èmfasi.
1: No sé si a nivell de contingut pensem els llibres amb aquestes temàtiques. El que sí que fem sempre és llegir en català, amb editorials independents, no?, intentar buscar alguna cosa així més, bueno, més independent, uh-huh, fora de tot el sistema més comercial, però...
3: Sí que és veritat que hem passat per ser, no? Vull dir, amb tots els anys que fa de club de lectura de narrativa, hi han hagut moments més forts i més fluixos en aquest sentit, no? Vull dir, per exemple, durant tot un any vam estar fent mesos temàtics, no? Llavors hi havia com alguns mesos que sí que tocàvem temàtiques molt més explícites i, bueno, no? Vull dir, hem anat jugant amb el que ha anat passant al club de lectura de narrativa. Sí que segurament per mentalitat i, no?, per identitat del projecte, quan anem a analitzar el llibre i vas a buscar certes coses, no?, i això és una cosa que sí que passa, sí, no?, però segurament no és un criteri estable, diguéssim.
2: Que això que comentava la Marta, la tria, sobretot, que siguin llibres en català i tal, és una de les coses que ens va sorprendre el primer cop que vam venir aquí a la Lluerna, perquè realment és una llibreria petita, però ja ens vam fixar que el fons està triat de manera molt acurada. O sigui, estic veient una quantitat d'editorials independents aquí al nostre voltant, cosa que, evidentment, nosaltres sempre destaquem i que ens agrada molt. Llavors, què diríeu que fa especial la Lluerna? És això, realment aquesta aposta per realment escapar-se una mica, tot i que només hi hagi una llibreria en tota la comarca, però és que passa d'allò més comercial i donar a llegir a la gent, o esforçar-vos en que la gent llegeixi coses una mica més, no sé com dir-ho, no tan mainstream, per dir-ho així.
1: És una decisió i alhora és una necessitat, perquè l'espai és el que és, sí, i no podem tenir moltes més coses, i llavors quan hem de decidir què entra ho tenim molt clar, diguéssim. Però llavors, sí, evidentment és un, és un tret distintiu de la llibreria.
2: Però clar, la part fàcil seria vendre els llibres que saps que et compraria tothom segur.
3: No. Que ho podem fer-ho perquè no diem mai que no una comanda, no? Vull dir, com sempre els podem aconseguir.
2: No, clar, però... si te'l demanen tu li portes, però això és el que t'agrada, no? Suposo que no negues a portar-me la pena que et demanin. Potser no, aquest llibre no s'ha fet
3: aquest
2: mai.
3: No,
1: però la satisfacció que fa, o la... No? Hi ha com un punt de quan entra algú i troba un llibre raríssim i diu, ostres, l'he trobat! Dius... Ho sabíem, quan el vam comprar sabíem que algú voldria aquest llibre. I llavors també una cosa que nosaltres fem és que hi ha dos papereries aquí al costat, sabem que si algú va buscar un llibre molt comercial és probable que ells el tinguin, i llavors jo, sense cap mena de mala res, diem potser el trobeu aquí dalt. Perquè al final cadascú té un públic i vas afinant i et vas pronunciant, no?
3: I amb l'experiència d'anys de Club de Lectura també ens ha passat que al final les persones que venen al Club de Lectura ens han acabat fent confiança, no? Que al principi també ens passava que sessions que llegíem algunes coses hi havia molta gent, i llavors sessions que ens arriscàvem una mica més, aquella no venia tanta gent de cop, no? I ara com que es va mantenint perquè ens fan aquesta confiança i diuen, vale, jo potser no llegiria mai això, però si ho trieu vosaltres, venim i ho comentem, no?
2: Això ens ho hem trobat. Això és crear marca i que la gent, bueno, guanyar-se la confiança, això sempre està bé. I també, bueno, ja ho hem comentat una mica, doneu molta importància a la poesia. Vosaltres, a part d'aquest festival que organitzeu i tal, però quina és la vostra vinculació amb la poesia? Perquè també fer espai a la poesia en un lloc tan petit és tenir molta voluntat.
3: Sí, estem contentíssimes amb això, és com una, per nosaltres també una descoberta, perquè al final quan la Marta i jo obríem la llibreria no érem, vull dir, sí que havíem llegit poesia, però no érem lectores extremadament assídues, però coincideix que som terra de poetes. No, i sí que això sí que és veritat, que la Gemma i la Montse sobretot, i l'Eva també des d'un altre punt, perquè amb l'Eva som molt amigues, però jo amb la Gemma i la Montse l'amistat comença arran de la llibreria, i elles en certa manera ens han obert aquest camí. La Gemma, de fet, és, bueno, ella és poeta i és professora de literatura aquí a l'Institut de Ripoll, i és qui des del principi ens condueix al Club de Lectura de Poesia, que és dels clubs més consolidats que tenim. Ve gent des del començament, no? És interessant.
1: De tota la comarca.
3: I de fora i tot.
1: I de gent fora de Vic, i tot.
2: De l'estranger.
3: Que puja.
1: Sí.
3: I mica en mica, no? I nosaltres també li hem anat agafant el gust, no? Jo ara sí que em considero lectora assídua de poesia. Tenim, això també a la gent li sorprèn molt, perquè tenim com una, no, tot aquell espai que... La càmera no es veu perquè queda just al darrere, però tot allò és poesia, i per lo petita que és la llibreria també molta gent ens diu, hòstia, teniu molta poesia per lo petit que és això. I llavors el Pirineu Terra de Versos, que és l'esdeveniment amb molt tros més gran que organitzem.
1: És el nostre highlight, diguéssim.
3: Total, sí. Bé, moltíssima gent, és un festival que es va fent gran, que la gent té ganes que es vagi fent gran, i és que és veritat, és que Catalunya té, o sigui, ja, bueno, ja fa molts anys, o sigui, té una tradició poètica molt interessant, però pugen fornades extremadament interessants de gent que escriu poesia en català de molta qualitat. Llavors, com donar espai a aquestes coses és, bueno, és interessantíssim, i la gent respon, a més, a la gent li agrada la poesia.
2: T'he de dir que, per sorpresa nostra, això de, que això és terra de poema, de terra de poetes, no és el primer lloc on ho sentim. Que estem veient, perquè nosaltres ho reconeixem, no som lectors de poesia i ens costa molt, però estem veient que hi ha tot un underground a Catalunya, que hi ha molta gent que consumeix poesia i que li agrada participar en recitals, en festivals d'aquest tipus, cosa que a mi m'alegra molt. Que jo no en sigui consumidor no vol dir que no m'alegri que hi hagi tot un moviment. I bueno, enhorabona per aquest festival, i que segueixi creixent i que arribi cap allà baix, a veure si la gent està veient festivals clòrics per tot arreu.
3: 28 d'agost a Ripoll, 29 d'agost a la Seu d'Urgell, apunteu a l'agenda i pugeu al Pirineu.
0: I tant.
2: Que després, després no us queixeu, si pugen. Ja, me'n vas a pixar fins aquí.
0: Ja. I tu, Jordi, ets lector? Sí. Vens aquí a la Lluerna a fer gasto? No.
4: A fer gasto, sí. Als clubs de lectura, no. No, no, perquè... El problema és que les arts escèniques són molt precàries i ens passem el dia treballant.
0: I ets per fer xafarder, ja, no? Quina mena de gèneres també t'agrada llegir poesia? Ets més d'estats, sí. De ficció...
4: M'agrada tot. Últimament em va obsessionar molt una autora que es diu Agatha Christie, que la vaig descobrir fa un temps, perquè la Caral Riera la va recomanar després en un postfunció, i, ostres, m'ho he llegit tot. Però va, quan estem creant alguna cosa doncs em faig un fart de llegir assaig, em van recomanant coses, vaig llegint.
1: Què et vas comprar per Sant Jordi?
4: Ostres, 3 o 4 llibres.
3: Jo me'n recordo el que li vau comprar a l'Utge.
4: Clar.
3: És el seu fill. Però ostres. Vosaltres no me'n recordo. Potser només es van dur alguna cosa.
4: No, no, jo li vaig comprar una d'Alba, que tampoc el recordo. És que me'n vaig comprar 3 o 4.
1: Normalment no ho tenim clar, eh? Sí. No, no. Tothom, però...
2: No teniu un Excel, no apunteu-vos.
0: I de vosaltres, noies, també assistiu a actes dels que fa la companyia Sargantana i tal, i aquesta sinergia també?
3: Sí. En la mesura que podem, hi assistim. Si el Jordi ens crida, tipus, veniu a provar això, i ens fica unes ulleres i entrem al metavers i tal, i som... Si això cal que ho fem, ho fem. Però sí, per exemple, l'Íntims és un dels llocs, no? Bueno, un dels espais que intentem anar i que recomanem fins i tot, no? Perquè és un... Bueno, nosaltres ho diem a vegades com... És un privilegi poder tancar la llibreria i anar al teatre, no? Vull dir, això no passa sempre, i veure coses realment de qualitat, llavors... En la mesura del possible, sí, ho fem.
2: I s'està millor el metavers que la nostra realitat, o no?
1: Aquell que anaves amb silenci.
4: Silenci.
3: Ell era el segon de la trilogia, no?
4: El silenci.
1: Jo crec que el primer.
4: Que allò no era mulleres, allò era un espai.
1: No, però feies la passejada inicial amb silenci.
4: Sí.
1: Allò era molt interessant.
4: Sí. És una creació sobre la relació de l'ésser humà i el silenci. I la primera part era amb uns auriculars d'aquests de l'obra, caminar per un lloc on esperes trobar so i sentir-te tu.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Quina angoixa, jo només de pensar.
1: Espectacular, eh? O sigui, sí. Sorprèn.
2: Bueno, s'ha de viure, això. Escolta. Anem encara a la recta final, però abans ens agradaria que ens féssiu algunes recomanacions literàries, al final això és un podcast de llibres, però que si et ressona alguna cosa de alguna representació o alguna activitat com aquestes que feu vosaltres, doncs també ens agradarà molt conèixer-la. Llavors, se us acudeixen llibres que recomanaríeu per aprendre a detectar discursos racistes? De ficció, per exemple, o assaig. L'assaig pot ser una cosa molt clara, no? Que t'ho explica molt clarament, però llibres de ficció que tu llegeixis i dius, hosti, això que estic llegint m'ajuda a entendre que no és correcte aquest discurs que s'està fent.
1: Mira, no, volia comentar, perquè és algo que hem parlat sovint. Crec que és molt interessant. O sigui, estem molt amb el focus de les distopies i em sembla molt interessant llegir utopies i llegir coses boniques perquè no... per poder ser capaços d'imaginar un món millor i no el desastre imminent i lo malament que estem i lo pitjor que estarem i les pors i els, no? I els discursos d'odi i aquesta cosa més que és molt interessant, però poder llegir mons bonics i poder-nos imaginar allà crec que també té molt poder, que l'estem deixant una mica enrere. I llavors vam fer un club de lectura de l'Estrella Roja i el pròleg ho explica, no? Com les distopies també moltes vegades generen aquest, justament això, una distopia, no? Aquesta reacció de por, de no voler generar canvis perquè poden ser encara pitjors de com estem ara, no? I llavors volia fer aquest apunt perquè és una reflexió que fem molt sovint i crec que és important.
2: Però clar, la distopia t'ha vist d'alguna manera del que està per venir.
1: Són importants.
2: T'hauria de prevenir de que potser per allà on vas...
1: Però moltes vegades et diuen és que si fas un moviment és que estarem pitjor. Ens hem de quedar com estem, no? Com que generen més por que una altra cosa, de vegades.
2: Passa, a mi em va quedar molt... Fa dos o tres programes vam fer un especial sobre distopies amb dos friquis molt estimats per nosaltres.
1: S'enfadarà, no?
2: No, però em diu una cosa que també és per, o sigui, va, lliga molt amb l'episodi d'avui, que és que l'utopia d'un és la distopia d'un altre.
1: Això és veritat.
2: El que tu li dius utopia, probablement a alguna gent d'aquesta ciutat deu pensar que és la distopia, i al revés. Llavors, clar, depèn de qui ho miri, és una cosa o altra. I jo que deies també això de les utopies, que segurament jo puc coincidir amb tu en el que podria ser una utopia, en algunes coses almenys, jo és que no me les crec. Em crec molt més una distopia.
1: Que... Perquè és el que tenim més, no?
2: Sí, però és que no confio gaire en el gènere humà.
0: Anava a dir, tens aquesta passada fatalista.
2: Sempre ho acabo dient a tots, però és que és veritat, no crec. Heu llegit Becky Chambers, que sempre és l'exemple, doncs una senyora que fa ciència-ficció, però dibuixa uns futurs perfectes, respectuosos, tothom viu en una comunió i una harmonia fantàstica, i no.
1: No entres, no?
2: Senyora, no m'ho crec que això sigui possible.
0: Els vídeos s'acaben dient llegiu que el món s'acaba.
2: Clar, per alguna cosa, sí. Per entendre, detectar discursos racistes, o per exemple LGTBI-fòbics, allò que llegeix un llibre...
1: Clar, que se m'acuden més coses d'assaig que no tant...
2: També va bé,
3: Mira, vam llegir també el Club de Lectura l'any passat, no era? Que vam llegir com un calfret et veig, de la Junts Siva. Per acostar-nos al món de la transsexualitat, no? Des de la ficció, són relats, i és un llibre que està molt bé. Jo tinc una certa tendència a italians clàssics, no? Vull dir, jo us diria Natalia Ginzburg, Pavese, Pasolini, no? Que tenim la sort de tenir-los en català, i que parlen d'aquest moment, no? D'antifeixisme, no? Que és bastant interessant.
2: Hòstia, ho comentaves, Ginzburg i Pasolini són foscos, vull dir, són... els has d'entendre, també.
3: No? Sí, o sigui... però et situen en un moment... Bueno, vull dir que és molt fàcil entendre'l, no?, també, aquest moment, i és molt fàcil empatitzar amb allò que està passant, que no, Pasolini, sobretot, no?, són aquestes coses de classe mega obrera, no?, i... Bueno, no ho sé, aquesta cosa que deia la Marta, no?, de generar empaties potser en situacions que potser ara veiem de lluny, i a mi em semblen molt interessants. I assaig, no?, tu també deies a nivell d'assaig Bauman.
1: Sí, vam fer un club de lectura del Zygmunt Bauman, dels Desconeguts a la Porta, que arriben a la porta... O
3: trucant
1: que...
3: a la Porta.
1: Trucant a la Porta.
3: Sí, en català no me'n recordo. Desconeguts trucant a la Porta, em sembla que és.
1: O que arriben a la Porta. És molt interessant perquè analitza tot el moviment migratori i desmunta tot el discurs racista. Uh-huh. I és fàcil de llegir. Uh-huh. I està molt recomanable.
3: Sí, i en aquesta cosa de l'esperança, que és també un eix que tenim nosaltres, no? De no anar a llegir coses que ens entristeixin, sinó anar a llegir coses que dibuixin futurs millors, també hi ha aquest de la lliçó d'Auschwitz del Mèlic, que és molt bo també, no? De com encarem a les generacions en aquell, bueno, no? Ell parla d'Auschwitz, però sí, com fem aquesta reparació i com fem que això no torni a passar, no? Com ho expliquem de forma que sigui... I és molt curtet i és molt interessant.
2: I, per exemple, per entendre, segur que tenim mil exemples, per entendre com funciona el patriarcat, quin llibre podem recomanar? O sigui, t'acudeix alguna representació que hagueu fet o que hagueu vist?
4: No, últimament vaig anar a veure una obra de teatre, que no diré el nom, però que és antiga, però que em va sobtar molt el que deies tu abans, no? Que de cop identifiques uns patrons que dius, ostres, com és que aquesta gent no se n'ha adonat?
2: No vols dir el nom?
4: No diré el nom, però em va fer pensar més això que l'obra en si.
2: Mm-hmm. Però això està bé. O sigui, la gràcia és això, llegir literatura antiga, que puguem detectar que el món ha canviat. Mm-hmm. O que almenys sí. Per alguna gent el món ha canviat.
4: Literatura del segle XX, eh? Vull dir, tampoc antiga no és,
2: El segle XX del 99 o sí. Del 29? Sí.
4: No, jo crec que és més proper al 2000 que no. Sí.
2: o per exemple per introduir-nos en temàtiques feministes que hi ha molta gent que li faria falta. Hi ha llibres de molts nivells diferents, diguem, de profunditat. Algú que s'hi vol introduir això una mica per entendre, què recomanaríeu, per exemple?
1: Un molt que està molt bé és el de El feminisme és per tothom, de la Bell Hooks.
3: Sí,
1: que també club de lectura.
3: I a nivell de narrativa, nosaltres recomanem sovint Lliçons de química, sí, també, no? Que és una novel·la que passa bé, no sé si l'heu llegit.
1: No, però...
2: L'hem regalat, però no l'he
3: llegit. Bueno, doncs que és així, no? Vull dir, com que tu diries això, no? Que la llegeixes ràpid, no? Passa bé, no és complicada, i hi ha aquesta cosa de fons d'entendre la violència masclista, no? I com fer-hi cara, en certa manera, no? Que...
1: Sí, m'estava acudint de l'anterior, la Malnada. Sistema patriarcal, violència masclista, feixisme, no?
2: Sí, té una mica de tot, eh?
1: Té una mica de tot, la Malnada.
2: Sí, sí, toca tots els pals.
0: Doncs bé, Carla, Marta i Jordi, ens ha encantat conèixer més a fons la Lluerna i també la Sargantana, per veure també com la literatura i des de l'art podem desmuntar aquests discursos més reaccionaris. Entrem a la recta final del programa, però abans, com no podia ser d'altra manera, sent com som dins d'una llibreria, posarem alguns llibres més a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt. Directe a la pila.
0: Doncs bé, ens agradaria que ens diguéssiu així molt ràpidament, que us vingui a la ment algun llibre d'aquells que fa molt de temps que teniu allà pendent i que encara no heu tingut temps de llegir i dir, va, és que aquell aviat l'agafaré.
1: Els eterns pendents.
0: Els eterns pendents, sí. Que tothom en té molts, però seguim comprant perquè volem fer créixer la pila.
3: Per mi, un etern pendent és Blai Bonet, que no sé si l'heu llegit, no. I en narrativa, jo com a més pendent de tots, tinc El mar.
2: Jordi.
0: Aquell de Sant Jordi que no recordes.
4: No recordo. No, però ahir m'han recomanat Anatomia de l'Esperança, que és el que... I aquest és el que tinc pendent ara mateix.
1: Jo tinc moltes ganes de llegir La mort i la primavera, que no ho he fet encara. També Tríptic de la Terra, de l'Aivars. I tinc allà que tota l'estona està per aquí donant voltes Pessoa, el llibre del desassociador, que tinc moltes ganes, però no sé com per on agafar-lo.
3: Amb la Marta tenim un concepte íntim que és filtrejar amb llibres, que això a vegades ens passa, no? Que ens el mirem, agafem el llibre,
1: ja veus l'altre, que s'hi apropa una mica, que se'l mira i dius... Aquest està per allà.
2: És un pendent. La Marta fa com jo a casa. Jo, parla del llibre i sap on el té aquí i està, mira cap on sap que té el llibre aquest. Clar. Com jo a casa, quan parlo i ja miro la biblioteca de casa, ja són els tinc tots.
0: Doncs bé, jo sempre intento dir un pendent que sigui una mica d'acord amb el tema que hem dit, que hem estat tractant al programa, i avui he triat La frontera de l'atzar, de Youssef Oulet, que acaba de publicar Janda Editorial, que és una editorial, doncs, que dona veu a autors i autores racialitzats, migrants, no? D'aquests que normalment no tenen tantes oportunitats. I és un llibre que parla sobre els mecanismes històrics i actuals que perpetuen la violència racista policial a l'estat espanyol, i doncs m'ha cridat l'atenció i he trobat que Janda crec que fa molt bona feina i segur que està molt bé.
2: I jo, que no en passo del tema del programa, sempre dic que tinc la meva llista de pendents i ja sé sempre el que vull llegir, doncs un dels que tinc pendents, que m'he comprat fa molt poc, és Les lents blaves, de la Dafne du Maurier, que és un petit plaer que té traducció de Jordi Martí Lloret, i és perquè a mi m'obsessiona aquesta autora, m'encanta, i encara tenim massa poc traduïda de Dafne du Maurier al català, i cada vegada que es publica alguna cosa ho penso portar aquí a la meva fila de pendents al dir aquí, i res, que ens tenen a pa i aigua, perquè els últims que han sortit són petits plaers i estic esperant que algú es decideixi a publicar alguna de les novel·les que encara queden per traduir.
0: Això és el teu podcast, no? Pots dir el llibre que tu vulguis. Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta, Carla i Jordi, per haver passat amb nosaltres una estoneta d'aquest dissabte i per haver-nos acollit, noies, aquí a casa vostra, a la Lluerna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies també a les que heu vingut aquí a escoltar aquest programa en directe i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Vuitanta anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa, i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata, amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
3: Hola, passeu, benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40, va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
2: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me'l vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo de no sé què, jo treballo i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata i tots, oh! Tens una fàbrica de xocolata? I dic, sí, Sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
2: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa.

0: per a fer el nostre xocolate és fondre. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Aquest és el soroll actual de la fàbrica. És el soroll de creu, diguéssim. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria perdent.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
0: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Ara que m'has acabat de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
0: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'aquest tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
0: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logambusí amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
0: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim

0: no ratllat, de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre les del 75, mos ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
0: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
0: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara entro el tema del cacau, és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents, i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
0: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa, i molta gent ve aquí buscant el xocolata aquell a la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar, i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creó es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar creu a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat creu, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
0: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
0: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
0: I també, sobretot, crec que d'alguna manera lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè al final crec que la joventut i el fet de ser una dona també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar vàries a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes i no passa res i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, pues intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no, no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans lo que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
0: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, la tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, o sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre, però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura, però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo, hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata que jo he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrit algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
2: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
3: I si no la mar, a fer xarxes o...
2: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, a com posar les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
1: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
2: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta a bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, em donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt, que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix vam que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat el peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, ah, doncs xiquets, guardeu-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: Així,
1: la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquest incertidum d'ombra de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també.
1: I
5: amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sulfatar? Doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: A balles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els fons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que aquest peix ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el risc tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cictó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també se n'ha agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, clubs ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos? O... perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
6: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, aguantant, avui sempre són gent de fer. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs, realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, I gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, t'havia dit que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un abadellor i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que mos tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
6: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

conec, que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer, i perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

But we got love, yeah.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.